0: Bueno, así terminaba. Yo tengo que decir que, acostumbrados a ver los espectáculos de la Super Bowl, este espectáculo, este primer show en el descanso del Mundial, a lo mejor ha quedado un poco descafeinado.
1: ¿Y Wayne Rooney qué opina de todo esto, Nacho?
0: Bueno, no le ha gustado nada. A la estrella de Inglaterra y ex del United, es ahora comentarista de la BBC, le han preguntado qué le ha parecido este show. Dice que lo mejor del show ha sido cuando ha terminado, porque ha sido una mierda textual.
1: Madre mía, en fin. No se ha dejado nada Wayne Rooney. Gracias, Nacho. Son las 7 menos 10 de la mañana, las 6 menos 10 en Canarias.
2: Hoy por hoy, Cataluña. Sergi López.
3: Què tal? Bon dia. És dilluns, és 20 de juliol. Novament, 16 anys després, un gol d'un jugador del Barça, Ferran Torres, en aquest cas, donava a la selecció espanyola un campionat del món de futbol. Així sonava el Fòrum de Barcelona, quan ja a la pròrroga Ferran ha aconseguit el gol de la victòria. 30.000 persones han seguit la final del Mundial. El Fòrum de Barcelona ha estat la festa més multitudinària, però no l'única a Catalunya. Ara parlem de com s'ha seguit aquesta final des d'aquí. Abans, la informació més pràctica. Pel que fa al temps, temperatura, si fa no fa, igual d'altes a les d'ahir, a l'interior es poden superar els 40 graus. Pel que fa al trànsit, no hi ha gaire retencions a aquesta hora, i pel que fa al transport públic, sense problemes, com a mínim, no consten. Amb un clar protagonisme de la pedrera del Barça, la selecció espanyola ha guanyat aquesta passada nit el Mundial de Futbol per segona vegada. Eren les 12 de la nit quan l'àrbitre xiulava al final del maig. I molts carrers de Catalunya s'han omplert d'aquest so ambient, un ambient que continuava a les 4 de la matinada a la plaça de Catalunya de Barcelona. Des de la mateixa gespa de l'estadi de Nova York, on s'ha disputat el partit, rebem crònica de l'enviat especial de Ser Catalunya, Santi Ovalle, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Coses que permet la diferència horària i la ràdio. Estem a la gespa del MetLife Stadium de Nova York, on Espanya ha conquerit la seva segona estrella. Ho ha fet gràcies a un gol de Ferran Torres a la pròrroga per superar l'Argentina de Leo Messi per 1-0. Segurament el futbolista argentí ha disputat el seu últim partit a la història dels Mundials. Però Espanya és campiona del món de nou, com ho va ser a Johannesburg el 2010. 16 anys després torna a aixecar la Copa del Món, torna a brodar el pit la segona estrella. Els jugadors de la selecció espanyola estan volant ara mateix cap a Espanya, on a partir de la 1 del migdia arrencaran les festes de celebració dels campions del món.
3: I com us dèiem, si fa 16 anys va ser un blaugrana, Andrés Iniesta, qui va fer el gol que li va donar el Mundial a Espanya, ara ha estat Ferran Torres, també jugador del Barça.
5: No he pensado, simplemente he visto el balón venir a mí y creo que era algo que me merecía y por eso me ha llegado a mí.
3: Escoltem el comentari que hi posa el cap d'esports d'aquesta casa, en Jordi Martí.
6: Bon dia. Hem batut una selecció on hi juga Messi, el millor de tots els temps, deia nit Rodri, el capità d'Espanya. De la Fuente ha fet d'una formidable generació de futbolistes una família fidel a una idea. I a la gespa, a nit, 9 jugadors fets a la Masia. A la final, 9 jugadors fets a la Masia i 5 jugadors del Barça en l'11 que va acabar el partit, amb gol de Ferran, blaugrana, i amb Cubarsí, blaugrana, com a millor jove del Mundial, i Pedri i Olmo, reforçats. Ah, i Lamin, ja té amb 19 anys Eurocopa i Mundial. Arribarà als 6 Mundials que ha jugat Messi? Per què no?
3: Anem ara amb altres coses. Vicenç Llorca, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, Sergi.
3: Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal, que es preveu més alt a partir d'avui. Segons les previsions, l'entrada de la tramuntana pot complicar el mapa de risc d'incendi.
7: Sí, per la combinació del vent amb les altes temperatures i la baixa humitat de la vegetació. Segons Protecció Civil, el dia més complicat pot ser demà, dimarts. Per aquest motiu, fa una crida a la prudència i evitar activitats de risc per evitar incendis. Per la seva banda, els bombers han reforçat el dispositiu davant l'alt risc d'incendi forestal a tota a les regions d'emergències. El nivell de risc se situa en 5 sobre 6 a les regions Centre, Lleida i Terres de l'Ebre.
3: En aquest context, una vintena d'entitats s'impulsen una jornada solidària per recaptar fons per la SADF després de l'incendi de les Gavarres, el més important d'aquest estiu a Catalunya.
7: L'objectiu és que els ADF puguin fer treballs de millora del bosc després del foc.
3: Quan es farà aquesta jornada, Gemma Alegrí?
8: Serà l'11 de setembre, organitzada per una vintena d'entitats dels municipis afectats per l'incendi. La jornada combinarà un vermut, una caminada popular i música en directe amb l'objectiu de recaptar fons per l'Agrupació de Defensa Forestal de la zona.
9: Vam tenir molt clar que volíem destinar-ho als ADFs, que creiem que ser una entitat sense ànim de lucre i són els que treballen aquí la terra, doncs són els que creiem que a falta de recursos dels ens de més amunt, pues són els que hem de destinar el que puguem per, bueno, perquè tinguin material o més hores de poder treballar la terra que està cardada.
8: És Ivan Cruz, un dels impulsors de la iniciativa.
3: 5 minuts i seran les 7 del matí. En capítol de previsions, els veïns de dues finques del barri del Putxet a Barcelona tornen avui a casa, dues setmanes després de l'esvoranc provocat per les obres de la línia L9, que va obligar a desallotjar els edificis. Els veïns de la resta de finques encara hauran d'esperar.
7: Com a mínim, una setmana més. Els que avui tornen a casa són els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, que implica el retorn a 11 habitatges i 4 locals comercials. La resta de veïns hauran d'esperar, segons el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
10: El temps és més difícil d'estimar. Jo crec que estem parlant de setmanes, en cap cas de mesos. Però no puc dir avui si seran dos, tres o quantes setmanes de treballs d'injecció. En tot cas, nosaltres el que farem cada divendres, a l'hora que anunciem quins edificis estan en condicions de tornar, actualitzarem l'estat de les injeccions.
7: Demà dimarts, la Generalitat acordarà ajudes directes per als comerciants afectats, a més d'un fons de compensació per als veïns que continuïn desallotjats.
3: D'altra banda, les tres xemeneies de Sant Adrià seran declarades aquest dimarts projecte estratègic de país.
7: Ens referim al sector del Besòs del Catalunya Media City, que passarà a tenir prioritat en la distribució de la potència energètica, un caràcter estratègic declarat pel govern que obrirà la porta a avantatges en matèria urbanística i també al finançament europeu.
3: De la crònica de successos, destaquem que desenes de persones han fet un minut de silenci aquest diumenge a la localitat de Soses, al Segrià, on dissabte els Mossos d'Esquadra van trobar una dona morta, Gemma, aparellada.
11: La dona tenia 75 anys i la van trobar sense vida i amb indicis de violència a un camp de panís al costat de la carretera d'Aitona, just a l'entrada d'accés al poble. La dona havia sortit a passejar. El dispositiu de recerca es va activar després de rebre l'avís de desaparició la nit de dissabte i de seguida la van localitzar. Sota secret de sumari, la investigació està ara en mans de la Divisió d'Investigació Criminal de Ponent, mentre l'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol oficial.
3: I aquest cap de setmana, Gemma, hi ha hagut un nou tiroteig, aquesta vegada a Badalona, amb 4 ferits, cap d'ells de gravetat.
11: Ha sigut durant una baralla al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc de Badalona, i ha acabat sense morts, però sí amb 4 ferits, 2 d'ells per arma de foc, un tercer per arma blanca i el quart amb una contusió al cap. Cap està greu. L'origen de la baralla apunta a una disputa entre famílies per una petició de matrimoni a una zona on ja el mes de maig una nena de 10 anys va rebre l'impacte d'una bala perduda en un altercat molt similar. Aquest és el quart tiroteig del mes de juliol.
3: Més de 22.000 persones s'han assistit a la Fira del Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà durant tot el cap de setmana, malgrat la calor.
7: L'esdeveniment ha tornat a omplir els carrers i les places del poble de clowns, malabaristes i trapezistes. Enguany, 12 companyies han escollit el festival per estrenar-s'hi els seus espectacles, un fet que Eva Gasull, membre de l'organització, qualifica de motiu d'orgull.
12: Però no només és un cuidar el públic, sinó també és cuidar aquest artista, no? Que aquest artista es pugui sentir còmode, que aquest artista es senti acollit, que senti... No? I quan reps això des de l'artista, deies que volem estrenar la visita. Doncs per nosaltres també és un orgull.
7: Gasull en fa un balanç positiu i destaca que tenen un públic fidel tant d'arreu de Catalunya com de França.
3: I dos joves cineastes catalans han estat reconeguts als premis BAFTA britànics.
7: El curtmetratge Fúria, dirigit per Fran Moreno i Santi Pujol, ha tornat a triomfar ara els prestigiosos premis que otorga l'Acadèmia Britànica del Cinema i la Televisió. El duet de cineastes format a l'ESCAC s'ha endut el Premi Especial del Jurat per Estudiants del BAFTA, un guardó que podran posar al costat del que ja van guanyar Sitges l'any passat, els Premis de Nova Autoria.
3: I encara ens queda parlar de les nits d'Occident. Sí.

0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Hoy por hoy, Catalunya. Sergi López.
1: Què tal? Molt bon dia. Aquest és el so principal de la passada nit a Catalunya. De les celebracions per la victòria d'Espanya al Mundial per segona vegada a la seva història. Aquest so és el de les 4 de la matinada de la plaça de Catalunya de Barcelona. Més enllà del segon Mundial d'Espanya, hi ha més coses que desgranarem de seguida, però abans... Abans el temps continuarà fent molta calor en una línia molt similar a la d'ahir, per tant, paciència. Al trànsit hi ha dos punts amb força retencions a aquesta hora, la Ronda de Dalt de Barcelona, 7 quilòmetres de cua en sentit Llobregat per culpa d'un accident, també en sentit Llobregat a la Ronda Litoral hi ha 5 quilòmetres de cua. El transport públic no consta en incidències. Una de cada cinc persones que dorm al centre de Barcelona és un turista. La ciutat augmenta prop del 10% la seva població a l'estiu pels visitants estrangers que s'allotgen sobretot a Ciutat Vella i a l'Eixample. Ferran Dalbau.
2: A Barcelona hi ha 145.000 places per turistes en hotels i apartaments amb llicència, més de la meitat de les quals els dos districtes cèntrics, l'Eixample i Ciutat Vella. A l'estiu, moment de màxima ocupació, això significa que en aquests barris hi dorm, com a mínim, un turista per cada 5 persones, segons dades de l'Ajuntament analitzades per SER Catalunya. Per districtes, a l'Eixample, el 18% dels qui hi dormen en temporada alta són turistes i a Ciutat Vella, el 17%. Els segueixen les Corts i Sant Martí, on els visitants estrangers copen el 8% dels llits i de després Sants, amb prop del 7%. Quan els allotjaments turístics estan plens, la capital catalana augmenta un 8% la seva població pel turisme.
1: I mentrestant, els residents als barris amb més turistes, l'Eixample i Ciutat Vella denuncien la proliferació de pisos turístics, l'augment de cafeteries d'especialitat i també l'arribada d'expats que, segons s'asseguren, estan transformant el teixit social i el comercial Pau Puig.
2: Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, a la dreta de l'Eixample, per cada 4 veïns que

0: no permeten, clar, fer una vida normal. No dorms a les nits, no saps amb qui et trobaràs a l'escala. És una vida molt tensa.
1: Els veïns demanen a l'Ajuntament que es faci realitat la promesa d'eliminar els pisos turístics el 2028 i que, mentrestant, controli l'ús que es fa dels existents. A l'esquerra de l'Eixample, una de cada 10 persones que hi dorm ho fa en un pis turístic.
2: Encara sobre turisme. Vicenç Llorca, bon dia.
3: Bon dia, Sergi.
2: La Generalitat nega que l'ampliació de l'aeroport del Prat es faci per afavorir l'arribada de més visitants. La Direcció General de Turisme defensa que és una infraestructura de país bàsica per la indústria, l'empresa i la mobilitat.
3: En una entrevista a Ser Catalunya, la directora general de Turisme de la Generalitat, Cristina Lagé, ha defensat l'ampliació de l'aeroport i ha negat que es faci per impulsar l'afluència de visitants.
4: No es fa pel turisme. L'ampliació del aeroport del Prat és bàsica per infraestructura de país, per indústria, per empresa, per mobilitat. Hem de desmitificar que els aeroports només són llocs d'arribada de turistes.
3: La G també ha negat que Catalunya hagi arribat al límit de turistes, tot i que ha reconegut que algunes destinacions catalanes en determinades èpoques de l'any han assolit el màxim de la seva capacitat. Per a la directora general de Turisme, el que cal fer és descentralitzar l'oferta.
2: I una altra qüestió referent al turisme és com estan afectant les altes temperatures en l'arribada de visitants a casa nostra. Un informe del CaixaBank Research apunta que els visitants que viuen onades de calor extrema durant les vacances tenen una probabilitat d'un 15% més baixa de tornar l'any següent a Catalunya i a l'Estat.
3: L'estudi a més concreta que els que sí que tornen tendeixen a viatjar en altres moments de la temporada, quan fa menys calor, i a poblacions més fresques. És David César Heyman, un dels investigadors de l'estudi.
5: L'indicació principal és que el canvi climàtic és un risc per a la fidelització dels turistes a Espanya i que el sector ha d'invertir per estar preparat i tenir una oferta adaptada a situacions climàtiques més extremes.
3: Segons el CaixaBank Research, les previsions per al sector turístic de cara als pròxims anys són molt positives. En concret, per aquest any preveu un creixement del PIB turístic del 3,1%, impulsat pel conflicte a l'Orient Mitjà, que ha fet que molts turistes evitin aquestes destinacions.
2: Dos morts per ofegament aquest cap de setmana a Catalunya. D'una banda, un nen de 6 anys s'ha mort ofegat a la piscina d'un hotel de Calella al Maresme. És la setena víctima mortal a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.
3: El telèfon d'emergències mèdiques va rebre l'avís pocs minuts abans de la tarda. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar el sistema d'emergències mèdiques, un equip de psicòlegs, els Mossos d'Esquadra i la policia local. Durant la campanya de bany del 2025, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, hi va haver 4 ofegaments mortals a les piscines catalanes. Aquest any, en només un mes, n'hi ha hagut 7.
2: D'altra banda, un home de 76 anys, de nacionalitat francesa, mort ofegat en una platja de Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà. Ja són 12 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya, el 15 de juny també.
3: L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre pocs minuts després de 6:45 del vespre, alertat que un banyista s'havia desmaiat mentre es banyava. Els socorristes el van treure de l'aigua i el sistema d'emergències mèdiques va fer-li maniobres de reanimació, no li van poder salvar la vida. En el moment de l'incident hi havia servei de vigilància i bandera groga.
2: Més coses, 6 mesos després de l'accident de Gelida, a Catalunya encara no s'ha recuperat la normalitat de les vies.
3: La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams encara amb la velocitat limitada i això vol dir el doble de les afectacions que hi havia abans de l'accident. Si bé Adif ha minvat els trams afectats des del pitjor moment, al març, quan es va arribar als 225 trams, les limitacions segueixen afectant a dia d'avui a 163 quilòmetres de vies.
2: La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa que extorsionava a través d'internet. Gemma Parellada.
6: L'objectiu eren sobretot dones a qui captaven via pàgines falses de contactes i de serveis sexuals. Hi ha 7 persones detingudes i se n'investiga 14 més que operaven fent xantatge. Es guanyaven la confiança de les víctimes i un cop havien establert comunicació via missatgeria instantània, les amenaçaven amb difondre la seva informació personal o fins i tot amb enviar-los sicaris. Operaven a tot l'Estat i la Guàrdia Civil calcula que els extorsionadors han arribat a estafar més de 126.000 euros, retirant-los en caixers de Catalunya i de la resta de l'Estat.
2: En 2 minuts seran 8:15. Sentíem fa uns minuts el so de l'alegria del gol del blaugrana Ferran Torres, que li ha donat la segona victòria a Espanya al Mundial de Futbol. El davanter valorava així aquest triomf.
7: Si todas las finales son difíciles, pues cuando tienes a Messi en el equipo contrario siempre entra ese nerviosismo, pero al final nosotros siempre hemos dependido de nosotros.

0: Hoy por hoy Catalunya. Sergi López.
1: Què tal? Molt bon dia. Aquest és un dels sons d'aquest dilluns.
2: Jo crec que estem parlant de setmanes, en cap cas de mesos. Però no puc dir avui si seran dos, tres o quantes setmanes de treballs d'injecció.
1: És el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez, explicant que els veïns que encara no poden tornar a casa seva al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va registrar fa uns dies, trigaran, com a molt, setmanes, però no mesos. Avui, de fet, els primers veïns podran tornar ja a casa seva. Ara hi entrem, però abans... El primer que farem serà revisar com està la situació del trànsit.
3: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
1: Informació des del RAC, amb Ferran Aràndiga. Bon dia.
4: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dilluns, destacant que hem de tenir paciència als voltants i accessos de Barcelona, sobretot per un accident que continua actiu des de primera hora del matí a la ronda de dalt de Barcelona, en sentit sud, doncs que deixa un carril de circulació tallat a l'altura de Sant Gervasi i provoca encara fins a 7 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, retenció intensa també en sentit sud des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta, a la ronda litoral i també a la AP7, a l'altura de la Roca fins a Montmeló i entre Santa Perpètua Petro de Mogoda i Barberà del Vallès, tot plegat en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
3: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
1: Pel que fa al transport públic, no consten incidències. Pel que fa al temps... Núria Seró, bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Avui la calor s'intensifica i a Ponent es podran fregar els 40 graus. A la costa les màximes mouran entre els 30 i 33. Una jornada càlida que comença amb alguns núvols baixos a les Terres de l'Ebre i també avui haurem de parlar de calitja, especialment al sud. A la tarda tindrem algun núvol d'evolució en punts de muntanya que podrien deixar alguna gotellada. Ara mateix els termòmetres van des dels 19 graus a Girona, 22 a Lleida, 25 a Tarragona i 28 a Barcelona.
0: Hoy por hoy Catalunya. Sergi López.
1: Els veïns de dues finques del barri del Putxet a Barcelona tornen avui a casa. I ho fan dues setmanes després de l'esvoranc provocat per les obres de la línia L9, que va obligar a desallotjar els edificis. Vicenç Llorca, bon dia.
6: Bon dia, Sergi.
1: Els veïns de la resta de finques encara hauran d'esperar.
6: Com a mínim, una setmana més. Els que avui tornen a casa són els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, que implica el retorn a 11 habitatges i 4 locals comercials. La resta de veïns hauran d'esperar, segons el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
2: El temps és més difícil d'estimar. Jo crec que estem parlant de setmanes, en cap cas de mesos, però no puc dir avui si seran dos, tres o quantes setmanes de treballs d'injecció. En tot cas, nosaltres el que farem cada divendres, a l'hora que anunciem quins edificis estan en condicions de tornar, actualitzarem l'estat de les injeccions.
6: Demà dimarts, la Generalitat acordarà ajudes directes pels comerciants afectats, a més d'un fons de compensació pels veïns que continuïn desallotjats.
1: Més coses. Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal que es preveu més alt a partir d'avui. Segons les previsions, l'entrada de la tramuntana pot complicar el mapa del risc d'incendi, Gemma Alegrí.
7: Sí, per la combinació del vent amb les altes temperatures i la baixa humitat de la vegetació. Segons Protecció Civil, el dia més complicat pot ser demà dimarts. Per aquest motiu, fa una crida a la prudència i evitar activitats de risc per evitar incendis. Per la seva banda, els bombers han reforçat el dispositiu davant l'alt risc d'incendi forestal a totes les regions d'emergències. El nivell de risc se situa en 5 sobre 6 a les regions Centre, Lleida i Terres de l'Ebre.
1: En relació als incendis, una vintena d'entitats impulsen una jornada solidària per recaptar fons per als ADF després de l'incendi de les Gavarres, el més important del que portem d'estiu a Catalunya. L'objectiu és que els ADF puguin fer treballs de millora del bosc després del foc.
6: Serà l'11 de setembre, organitzada per una vintena d'entitats dels municipis afectats per l'incendi. La jornada combinarà un vermut, una caminada popular i música en directe, amb l'objectiu de recaptar fons per l'agrupació de defensa forestal de la zona.
8: Vam tenir molt clar que volíem destinar els ADFs, que creiem que ser una entitat sense ànim de lucre i són els que treballen aquí la terra, doncs són els que creiem que, a falta de recursos dels ens de més amunt, pues, són els que hem de destinar el que puguem per, bueno, perquè tinguin material o més hores de poder treballar a la terra que està cardada.
6: És Ivan Cruz, un dels impulsors de la iniciativa.
1: Les tres xemeneies de Sant Adrià seran declarades aquest dimarts projecte estratègic de país.
6: Ens referim al sector del Besòs del Catalunya Media City, que passarà a tenir prioritat en la distribució de la potència energètica, un caràcter estratègic declarat pel govern que obrirà la porta a avantatges en matèria urbanística i també al finançament europeu.
1: De la crònica de successos, aquest cap de setmana hi ha hagut un nou tiroteig, aquesta vegada a Badalona, amb quatre ferits, cap d'ells de gravetat, Gemma Parellada.
9: Ha sigut durant una baralla al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc de Badalona, i ha acabat sense morts, però sí amb quatre ferits, dos d'ells per arma de foc, un tercer per arma blanca i el quart amb una contusió al cap. Cap està greu. L'origen de la baralla apunta a una disputa entre famílies per una petició de matrimoni a una zona on ja el mes de maig una nena de 10 anys va rebre l'impacte d'una bala perduda en un altercat molt similar. Aquest és el quart tiroteig del mes de juliol.
1: I desenes de persones han fet un minut de silenci aquest diumenge a la localitat de Soses, al Segrià, on dissabte els Mossos d'Esquadra van trobar una dona morta.
6: La dona tenia 75 anys i la van trobar sense vida i amb indicis de violència, un camp de panís al costat de la carretera d'Aitona. Just a l'entrada d'accés al poble, la dona havia sortit a passejar. El dispositiu de recerca es va activar després de rebre l'avís de desaparició la nit de dissabte i de seguida la van localitzar. Sota secret de sumari, la investigació està ara en mans de la Divisió d'Investigació Criminal de Ponent, mentre l'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol oficial.
1: I segur que ho sabeu, Espanya ha guanyat el segon mundial de la seva història.
6: Després de Johannesburg, Nova York, New Jersey, ja quedarà per sempre en el record de milions d'aficionats que aquesta matinada han celebrat la victòria per 1-0 davant l'Argentina de Leo Messi. El gol l'ha fet Ferran Torres al minut 106 de partit.
10: El gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos, lejos de nuestra gente, pero los hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible.
6: Amb aquesta reivindicació d'unitat del jugador valencià, Espanya s'endú el segon mundial de la seva història.
1: I el festival Les Nits d'Occident?
11: Sí, la vida és un poc...
6: Es podrà sentir Judit Nederman als Jardins de Pedralbes. Serà avui a partir de les 10 de la nit.
1: Mentre sentim Judy Nederman, saludem la Laura Estrada. Què tal, Laura?
12: Hola, molt bon dia, com esteu?
1: Molt bon dia, perfecte. I tu?
12: Bé, mira, preparat també perquè ja ara ho dèieu, eh? Avui farem tertúlia esportiva amb motiu d'aquesta victòria d'Espanya contra Argentina.
1: Faltaria.
12: Tema del dia, podríem dir.
1: I tant.
12: Ho farem amb en Tomàs Roncero, a veure si té veu, perquè potser ha quedat una mica fònic d'ahir. Mm-hmm. També amb Juliana García Villar i amb en Nil Solà. Tots tres farem aquesta tertúlia esportiva. Avui que també entrevistem a Oriol Junqueras, això serà a partir d'ara, de les 8:30 del matí. Estarem aquí en directe des dels estudis de Ràdio Barcelona per parlar de l'amnistia i no només, també de finançament i tot de carpetes que tenim damunt la taula. I res, també s'estrena al Racó de Pensar la Liliana Arroyo. Ella és sociòloga i ens ve a parlar sobre la biofília, que és estimar la naturalesa.
1: Doncs mira, està bé pensar en alguna cosa més enllà del futbol avui, no?
12: Tu ho has dit, exacte.
1: Molt bé, Laura. Doncs a partir de les 8 de ja mateix comença l'Aquí Catalunya, les emissores SER Catalunya, i a la cadena SER continua l'Hoy por Hoy.
13: Oye, Dani, dime la verdad. ¿Cuándo tuviste claro que esta selección iba a ganar el Mundial?
14: A ver, Pedro, después de ganar a Portugal en octavos, pensé, tengo fe. Cuando ganamos a Francia en semis, estaba convencido. Y ayer, Pedro, hasta que llegó el gol de Ferran, sentía rabia porque estábamos siendo muy superiores a Argentina, era un baño, no llegaba el gol y temí los penaltis y me parecía tremendamente injusto. El fútbol es el único deporte, sabes, en el que puede llegar a ganar el que no es mejor. Sí. Yo confieso, con el gol de Ferran se hizo justicia, ganó el mejor equipo de largo.
13: Oye, Laura, en tu porra, en esa que hacéis antes de que empiece el Mundial, ¿estaba que el Mundial lo ganaba España o había más favoritas?
15: Estaba que lo ganaba España, Pedro, y tengo pruebas documentales de ello. De los 20 enviados especiales de la cadena SER, más de 11 personas dijeron que ganaba España. Y tengo que decir que yo dije que la final era España-Argentina. Eso sí, fallé el MVP y el goleador. Pero bueno, me acerqué.
13: Pero vamos, en fin, esto es un gran margen de acierto. Bueno, Dani Garrido, Laura Martínez, desde Dallas, despiertos todavía. Ya es la una de la madrugada, como para echarse a dormir y decir, no os vayáis, que es que tengo que dar la hora. 8:01, 7:01 en Canarias.

0: 8 i 24 minuts. El Tribunal d'Arbitratge està preparat per a rebre els primers casos en els pròxims anys. El TAPA es va crear fa 5 anys i, malgrat que encara no ha rebut cap causa, el seu nou president, Pablo Salvador, assegura que han aprofitat molt bé el temps per configurar l'organisme i començar a donar-se a conèixer una realitat, diu, que triga molt temps a ser reconeguda i apreciada, fins a 10 anys, i fa molt poc que s'ha aprovat el reglament que li permetria començar a treballar. En aquest sentit, afirma que ara centrarà en la tasca promocionar-se entre les mateixes empreses, però també als estaments judicials, els quals també els poden enviar casos conflictius.
1: Sí, ho volem impulsar, entre els advocats, però sobretot ho volem impulsar entre els empresaris. Els empresaris andorrans i els empresaris espanyols i francesos han de saber que disposen d'una institució que pot vehicular, canalitzar, agilitzar les diferències d'enteniment o d'interpretació dels contractes o fins i tot els conflictes entre els parts contractants de millor manera i sense anar a un litigi judicial.
0: En aquest sentit, Salvador apunta que les aspiracions del TAPA van més enllà de les empreses nacionals i està convençut que Andorra té les característiques idònies des del punt de vista legislatiu, però sobretot de cultura del pacte, per ser un referent en l'àmbit internacional.
1: És així, clarament. I, de fet, en la tradició de l'arbitratge, això és freqüent, perquè moltes vegades les parts tractants no volen que s'apliqui la llei del país d'aquestes parts, el país del comprador, ni els jutges i tribunals d'un país de les parts, sinó que trien la jurisdicció d'un tercer país.
0: Qüestionat per si es pot arribar en països com ho havia fet Pakistan entre els Estats Units i l'Iran, entenc que això són relacions diplomàtiques que s'escapen de les funcions d'un tribunal de l'arbitratge. El túnel de Rocafort entra en una nova fase amb l'inici de perforació de la Boca Nord. Continuen avançant les obres del vial de Sant Julià i, tal com va avançar el ministre de Territori i Urbanisme, Raül Ferrer, els treballs de perforació de la Boca Nord de la infraestructura començaran aquesta mateixa setmana. L'actuació únicament quedarà interrompuda durant uns dies coincidint amb la festa major lauridiana, però, tret d'això, tots els terminis s'estan complint. D'aquesta manera, el govern manté l'objectiu que el túnel pugui estar operatiu durant l'estiu del 27. Fins ara no s'han produït incidències que hagin alterat els calendaris. La intervenció continuarà amb la següent fase després de la perforació de la Boca Sud el passat mes de març. Segons va explicar el ministre, al final de la legislatura haurien d'estar completats el túnel de Rocafort, la desviació de la Massana i l'eixamplament de la carretera General 2 a la zona de la Trava a Canillo. Més enllà d'aquestes obres, Ferrer va posar sobre la taula altres projectes com el desviament de la carretera Lovac o el túnel del Solà, que considera necessaris si en un futur es vol descongestionar la circulació del centre d'Andorra la Vella i d'Escaldes d'Engordany. Mentrestant, el govern centra tots els esforços en acabar les tres grans actuacions actualment en execució amb el propòsit de tancar el mandat amb els deures fets. Consum registra més de 900 reclamacions en només 6 mesos. El Servei d'Atenció al Consumidor del Govern ha gestionat 903 reclamacions durant el primer semestre de l'any. La xifra representa un augment del 19% respecte al mateix període de l'any passat, quan se'n van registrar 758. D'aquesta manera, les dades tornen a situar-se a prop dels nivells de fa dos anys, del 2024. El comerç electrònic continua sent el sector que concentra més incidències amb 273 reclamacions. I la Serenaia Market tanca una vuitena edició d'èxit amb una gran afluència de públic. El mercat ha tornat a convertir-se en un punt de trobada amb una àmplia oferta d'oci, cultura, gastronomia, artesania i benestar. És aquesta, la vuitena edició de la Serenaia Market, que ha omplert aquest cap de setmana el Parc Gran de la Massana de públic i activitats. I és que van haver-hi més d'una quarantena de programes, d'activitats, que han tingut molt bona resposta a alguns tallers com els gastronòmics. Per exemple, han exhaurit totes les places disponibles. També han registrat una elevada participació les sessions de ioga, relaxació i respiració conscient.
2: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: El Futbol Club Andorra tanca la concentració de Múrcia amb bones sensacions. Els tricolors han completat els 10 dies d'estada de pretemporada a San Pedro del Pinatar després d'un intens bloc de treball i de dos amistosos, un saldat amb victòria i l'altre amb un empat a 0 el passat dissabte contra l'Estevenet.

0: comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
1: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
2: És un animal.
1: Gol.
2: Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
1: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
2: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
0: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
1: Buscant la centrada, Pedro Porro, molt passada al segon pal, a la rematada, queda solta, la rematada, gol, gol,
3: gol!
4: Acción fantástica al jugador español y con la defensa de Argentina totalmente rendida, aparece como un puñal, aparece como un cañón
1: davant d'una Argentina que tan sols s'ha dedicat a defensar, una Argentina que estava en veu, que somiava amb els penals, però faltava l'efecte tauró al MetLife de Nova York.
4: Aparece Ferran Torres para reventarla por arriba, para hacer justicia, para ponernos por delante en el marcador.
5: Duda Unai, el balón rechazado, se lo va a quitar de en medio, Ferran, se acabó. Somos campeones del mundo.
1: Arriba el moment, sí, que el que tots estàvem esperant, la selecció espanyola, que va campionar el 2010, aixecarà el cel del MetLife de Nova York, la segona Copa del Món de la seva història. Apareix el capità Rodri, la rep Rodri, l'aixeca el cel de Nova Jersey. La selecció espanyola celebra seu segon mundial. Si el mundial del 2010 va ser el d'Iniesta, el del 26 ha estat el del gol de Ferran, en una final en què Espanya, celebrant aquesta Copa del Món que aixeca el cel, ha derrotat a l'actual campiona, l'Espanya de Lamine, de la Masia, del Barça i tants catalans, celebra el MetLife que és campiona del món.
6: D'Iniesta a Ferran, de Johannesburg a Nova York. De nou, un jugador blaugrana fent Espanya campiona del món.

0: dues des d'ara i fins la una a CERT Catalunya per reviure una nit històrica en la que Espanya ha aconseguit la seva segona estrella, derrotant merescudament Argentina a la final del Mundial gràcies a aquest gol de Ferran Torres, que per explicar-vos el que ha donat de si una matinada que ha estat llarga i festiva per alguns més que altres, alguns de l'equip ja ho anireu detectant també. De seguida anirem cap a Madrid, on en els propers minuts aterrarà l'avió dels campions del món per iniciar un dia de reconeixement i de celebracions que podreu seguir, com no podia ser d'una altra manera, aquí a la cadena SER. Però abans, quan són les 12 i 8 a Catalunya, les 6 i 8 a Nova York, Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: T'agraïm, Santi, especialment que vulguis estar en aquesta última connexió des dels Estats Units amb nosaltres, perquè si nosaltres hem dormit poc, tu que vas estar allà a la festa del MetLife Stadium, suposo que encara menys.
1: Doncs sí, la veritat és que sí, però quan ets campió del món per segona vegada, doncs tot senta millor no dormir tan bé. Va ser una nit espectacular, una de les nits més importants de la història futbolística d'aquest país, juntament amb la de Johannesburg, la de 2010. Va ser un guió calcat, pràcticament, gol a la pròrroga, gol d'un blaugrana, un partit que acaba 1-0 contra una gran selecció, contra l'Argentina, en el que va ser l'últim partit de Leo Messi, i un èxit col·lectiu impressionant.
0: Una nit, Santi, que com dius passarà la història per aquest gol de Ferran Torres, que malgrat va ser titular al primer partit del Mundial, en la resta ha estat suplent. Ahir precisament s'estrenava amb aquest gol com a golejador del Mundial, i qui s'anava a esperar que el destí li tenia guardada aquesta gran carta per ell?
1: Tothom que coneix Ferran Torres sap que, vaja, és un gol que a qualsevol li canviaria la vida, però que a Ferran Torres, després de la temporada que ha passat, doncs li fa molt bé, perquè no ho ha passat bé aquesta temporada per tema de les crítiques, perquè va estar molts mesos sense marcar gol al Barça, tot i que ha fet una gran temporada i ha estat la temporada on més gols s'ha fet com a blaugrana. A ell l'ha afectat, també, lògicament, al tenir pocs minuts o menys minuts dels que s'esperava amb la selecció espanyola. Recordem aquella imatge amb un partit contra Aràbia Saudí, el segon partit del Mundial, on és un 5-0 i li anulen, crec que per fora de joc, i mentre està pendent de la revisió del VAR, ell va doncs murmurar, no?, dient en veu baixa: si us plau que sigui gol, si us plau que sigui gol. Això et transmet com estava patint aquest futbolista, que marca el gol de la seva vida, que es converteix en l'Andrés Iniesta del 2026, amb aquesta rematada amb la cama esquerra, amb la dolenta, des de l'interior de l'àrea, rebentant-la cap a la xarxa, batent el Dibu Martínez, el gol més important de la seva carrera, i un gol que és especial per com ha patit Ferran Torres durant tota aquesta temporada.
0: Un Ferran Torres, a Sierra Chávez, què tal? Molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: Que estava molt emocionat a l'acabar el partit.
2: Doncs sí, estava molt emocionat, i a més ell té clar, i ho va deixar, això va dir ahir, que s'ho mereixia i que encara no acaba d'assimilar el fet d'haver fet el gol.
3: No he pensado, simplemente he visto el balón venir a mí y creo que era algo que me merecía y por eso me ha llegado a mí. Necesito un poco de tiempo para asimilarlo, la verdad. Ahora mismo es que no sé qué decir porque al final yo creo que ha sido un gol de 47 millones de personas, no solo mío.
2: Qui també té clar que s'ho mereixia per tot el que treballa són els seus companys. Exemples són Oyarzabal, Porro i Jeremy Pino, que així ho expressaven.
4: Inmensamente feliz por Ferran, por el día de hoy, por todo lo que se dice, por todo lo que se habla, y lo mismo que se tiene el gol de Iniesta, pues se va a tener el gol de Ferran para mucho tiempo.
5: Trabaja mucho tanto en el Barça como aquí con nosotros, ha habido gente muy injusta con él, y yo creo que la mentalidad que tiene ese chico de seguir trabajando, de seguir creciendo cada día, hoy la vida se lo ha devuelto, que ha hecho que marque el gol para darnos un campeonato del mundo, y la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento a él, porque es un chico que se lo merece.
6: Y bueno, me alegro mucho por los dos, porque creo que se lo merecen, porque han estado con el grupo a full y estoy muy feliz.
2: Deia Jeremy Pino que se n'alegra pels dos. L'altre és Nico, que és qui li fa l'assistència després d'una mala temporada.
7: Buah, ¿qué te voy a decir? Un año de mierda, la verdad. Y ahora poder ser campeón del mundo, bah, es una locura, así que para mí, por mí, me retiraba ya de la selección.
8: Nico, ¿me te vas a retirar? ¿Vas a seguir?
7: Broma.
2: Final. Aquest Mundial ha servit perquè molta gent que no ho estava passant bé, que no ha tingut una bona temporada, s'acabi reivindicant, i és l'exemple de qui ha acabat estant pilota d'or del Mundial, com és Rodri Hernández.
9: Ha sido dos años duros para mí, dos años de crecimiento, de creer en uno mismo, y he podido sacar el fútbol que podía llevar dentro con el físico que tenía. Creo que he rendido a un gran nivel progresivamente. Te digo lo que pienso, que hay alguien ahí arriba que me ayuda. Doy gracias a Dios porque no tiene mucho sentido todo lo que estoy viviendo. Como dices, yo intento hacerlo lo mejor que puedo. Caí muy abajo en un momento de mi carrera, probablemente el más duro. Y conseguí salir a flote y conseguir esto, hay alguien que me está ayudando desde arriba. Así que solo puedo decir que a las nuevas generaciones que puedan reflejarse un poco en mí, que no pasa nada por caer, siempre hay un motivo para levantarse.
2: També Unai Simón, que diu que després del 0-0 contra el Cap Verd, l'equip es va anar deixant anar.
10: Somos campeones del mundo, pero bueno, creo que también ese primer partido de Cabo Verde, al final creo que también es muy importante manejar las emociones del partido inaugural de nuestro grupo. Al final creo que también nos costó un poco en ese sentido, pero bueno, creo que luego nos fuimos soltando. La victoria contra Arabia nos valió de mucho, contra Uruguay demostramos lo que queríamos hacer en este Mundial y el resto ha sido ya historia.
0: Aquest és Unai Simón, Santi, un dels jugadors que ha estat premiats per la FIFA perquè Espanya ha arrasat també amb els premis individuals.
1: Unai Simón ha estat el millor porter del Mundial. Rodri ha estat el millor futbolista del Mundial. L'MVP del Mundial ha estat el capità d'Espanya. L'MVP de la final va ser Ferran Torres, l'autor del gol. I el millor futbolista jove de la final ha estat Pau Cubarsí. Els premis han estat tots per la selecció espanyola, que ha estat la millor en el Mundial i va ser la millor en aquesta final, i destacar especialment el Mundial de Pau Cubarsí. Quin Mundial ha fet un central de 19 anys que Hansi Flick el va definir de la millor manera possible, és el Lamine Yamal de la defensa, Pau Cubarsí, així el va definir Hansi Flick, i ahir ho va tornar a demostrar. Va estar tot el partit pendent de Leo Messi. Un nano que ha crescut amb Leo Messi com a ídol i que ahir va estar pendent de Leo Messi, no ha comès ni un sol error, ni un, en tot el Mundial, i ha estat el mariscal de la campiona del món. És impressionant el Mundial que ha fet Pau Cubarsí, dels millors futbolistes de la selecció espanyola, i si a Lamine Yamal diem que no li pot la pressió, jo crec que a Cubarsí encara menys, perquè és una posició, com la de porter, que quan falles implica que et fan un gol. Doncs Cubarsí no ha fallat ni una vegada en tot el Mundial, i per això li han donat el millor futbolista jove després de fer una actuació individual espectacular en tot el Mundial.
0: Deia el Santi, recordava aquestes paraules de Hansi Flick, comparar-lo amb el Lamine Yamal de la defensa, i ho va descobrir tot el món. Ara de seguida en parlarem. Santi, com va ser la festa a la gespa del MetLife Stadium? Tu que vas poder estar allà?
1: Doncs va durar aproximadament 2 hores. Va estar plena de VIPs, absolutament. Per exemple, vam viure un moment a Carrusel, al Larguero ja, crec, brutal, amb Borja Iglesias i Javier Bardem.
0: Mira, Santi,
1: en
0: si
1: directe.
0: Vols, els podem escoltar els dos.
11: Estoy abrazando a un campeón del mundo.
12: Oye, pues aquí ya te le quiere todo el mundo un montón, o sea que podría venir perfectamente.
11: Si yo voy a la selección, nos quitan las dos estrellas. O sea, hacemos menos dos. Sin embargo, Borja, que es tan guapo, porque él es un galán y lo sabe, ese tío entra en cuadro en una película y la gente empieza a comer palomitas como loco. Ha ganado el mejor equipo, han jugado limpio, bonito, unido, con respeto, con valores.
13: Jota.
11: Y que eso sea el ejemplo que millones de niños han visto en el mundo es lo más importante.
0: Aquest era el moment, Santi.
1: No, increïble aquest moment amb Javier Bardem, amb totes les famílies que van saltar a la gespa després de l'entrega del trofeu. Molt bé Rodri Hernández, quan recull la copa i fins que no marxa Donald Trump de l'escenari no aixeca la Copa per evitar la imatge de l'any passat durant el Mundial de Clubs, on el president dels Estats Units es va quedar a la fotografia dels campions. Rodri va dir, aquesta és la meva foto, i la nostra foto, la de la selecció espanyola, i Donald Trump no hi va sortir. De fet, Miquel Merino, en una imatge per la posteritat, quan Rodri elegantment fot fora a Donald Trump, fa el ball del YMCA de Donald Trump, va ser boníssim Miquel Merino, i a partir d'aquí van estar hores i hores sobre la gespa, unes dues hores aproximadament, amb la mínima mal que va haver de passar pel doping, i que després es va encendre un puret ben bo per celebrar la victòria de la selecció espanyola. Van passar per la zona mixta amb el trofeu tots els futbolistes. Vaja, aquesta és la banda sonora, aquesta que sentiu de fons, de Como si fueras a morir mañana, és la cançó que ha acompanyat a la selecció espanyola durant tota la celebració. Va ser un moment per la posteritat. Ara estan volant i avui tornant a celebrar-ho amb tota l'afició espanyola. Però va ser un moment molt emocionant el poder celebrar aquesta Copa del Món sobre la gespa al MetLife de Nova York.
0: A ritme de l'Eiva, com escolteu, anem un moment cap a Madrid. José David Palacio, què tal? Muy buenas.
13: Hola, què tal? Muy buenas, Elena, ¿cómo estás?
0: Tú estás precisamente en el aeropuerto esperando a los campeones.
13: Sí, aquí estamos en la sala 10 de llegadas del aeropuerto de Madrid-Barajas, en la terminal 4, y ya hay mucha gente con camiseta de España, con banderas de España. Veo, Elena, esto no te lo vas a creer, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 personas disfrazadas de tiburones, del gran héroe de la final que fue Ferran Torres. Pues hay aquí 6 personas disfrazadas de tiburones que querrán esperar a Ferran, que es el hombre que ha heredado el gol de Iniesta. Pues ahora es el gol de Ferran Torres, el que nos ha traído esta segunda estrella a territorio nacional, que nos ha traído la segunda estrella para España.
0: ¿Y cuál va a ser el menú para hoy, Palacio?
13: Bueno, el menú llega con retraso, porque se esperaba que a eso de las 2 menos 10 de la tarde aterrizara el avión que trae a los campeones desde el aeropuerto de Newark, de Nueva Jersey, pero se ha retrasado el avión y hasta las 2 y 26 de la tarde ahora mismo no está estimada la llegada a este aeropuerto. Y luego van a tener un menú bastante larguito. Se irán a comer después de aterrizar aquí, porque ya luego está la recepción en Casa Real y Moncloa, que va a ser a partir de las 5:30 de la tarde, primero a visitar a los reyes de España y a las infantas, que ya estuvieron ayer celebrando esa segunda estrella, ese mundial, con los nuestros en pleno acto de celebración en el campo del MetLife. Después irán a la sede del gobierno, a Moncloa, para ver a Pedro Sánchez, que también estuvo el presidente del gobierno en el estadio ayer en el palco, y a partir de ahí la gran celebración, Elena, porque a partir de ahí a las 7 de la tarde comienza una rúa por las calles de Madrid que partirá del Palacio de la Zarzuela en la carretera a las 6, en Moncloa es donde han citado ese inicio de la rúa. Van a pasar por la calle Princesa, por Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, la calle Goya, la calle Serrano, la Plaza de la Independencia, la Puerta Alcalá, la calle Alfonso XII, para terminar en Montalbán y en la Plaza de Cibeles, donde va a estar el gran evento de celebración de este mundial, de esta segunda estrella que se llevan los nuestros, porque va a haber actuaciones de todo tipo y veremos si se repite lo que pasó hace 2 años, acuérdate que fue Morata el hombre que llevó la voz cantante con el micrófono, iba presentando uno a uno a todos, como hiciera también hace 16 años Pepe Reina. Pues a ver quién es hoy el anfitrión, el que hace la presentación de todos,
0: el
13: o
0: MVP.
13: Si se lo dejan también Álvaro Morata, que Álvaro Morata también estuvo ayer en el MetLife acompañando a los nuestros.
0: Cierto, Palacio, pues lo escucharemos esta tarde en la cadena SER, estaremos pendiente de cuando lleguen los campeones al aeropuerto de Barajas. Muchas gracias.
13: Un abrazo, chao.
0: Hasta luego. I nosaltres el que hem pensat és que potser us ve de gust acabar de celebrar aquest segon Mundial per Espanya, Anna Palet, a PortAventura.
14: Exacte, perquè ahir seguir la selecció espanyola va ser tot un pla, però si voleu el pla perfecte, aquell en què tothom s'hi posa d'acord, en què grans i petits gaudeixen, no ho dubteu, heu d'anar a PortAventura World. No hi ha excuses per no gaudir d'un dia màgic a PortAventura. El que t'hi jugues us regala dues entrades perquè hi pugueu anar, però ho farem amb la paraula màgica. Quan escolteu disbauxa, quan ho torneu a escoltar el que t'hi jugues, truqueu al 933-44-1411 pendents de la paraula màgica per aconseguir dues entrades per PortAventura World.
15: Amb força i sense por.
16: Entesos de papers?
15: Què t'hi jugues?
0: 12 i 23, Ramon Besa, què tal? Molt bon dia.
17: Bon dia.
0: Marcos López, què tal? Bon dia.
18: Bon dia.
0: Encantada de tenir-vos aquí a l'estudi en un dia històric i precisament avui ho pensava, vosaltres sabeu de primera mà com li va canviar la vida a Andrés Iniesta aquell gol a Johannesburg ara fa 16 anys, veu escriure amb ell la jugada de mi vida i ara, qui sap, segurament sí, no? Aquest gol també, no sé si canviarà la vida, però marcarà la vida esportiva de Ferran Torres.
17: Bueno, té una certa semblança, gol a la pròrroga, gol únic, segurament Iniesta tenia més cartell que Ferran, amb tot el meu respecte cap a Ferran, però sí que mentre que per Iniesta va ser la coronació d'un procés d'afirmació personal pels molts dubtes que havia tingut durant el Mundial, recordem que ell mai va parlar d'una depressió, sinó d'un estat anímic baix i que fins que un dia a la llitera del massagista va sentir que tot aquell cos es tornava a posar a punt i aleshores allò va ser la culminació. Per tant, va ser un procés. Ferran sempre penso que ha estat un jugador de moments. No ha estat mai un jugador de partits ni diria de tornejos, no? És aquell jugador que tot plegat fa el gol més inversemblant i després falla una oportunitat clamorosa, aquell jugador que baixaries al camp a abraçar-lo en determinats moments i amb d'altres les canyaries. És a dir, no té aquella fiabilitat que teòricament exigeixes, no? I aquesta lluita per reivindicar-se, fer-ho amb un gol del Mundial, el converteix, doncs, evidentment, en un futbolista únic, no? Tots els que fan gols al Mundial acaben sent, de vegades, no és fàcil gestionar la pressió o tot el boom que això significa, no? Recordem el que va passar a la final de Brasil, a la final que Alemanya guanya contra Argentina, justament l'Argentina de Messi, no? I aquell gol de què li va servir al seu autor, doncs gairebé va desaparèixer, no?
18: El Mario Götze.
17: No? Per tant, aquí tens el que significa ser autor d'un gol com aquest. Això, el Barça, no sé quina lectura en farà, recordem que Ferran acaba contracte d'aquí un any, recordem també que s'ha dit que hi ha interès per part del PSG de Luis Enrique, i per tant és un... M'imagino que ara ell és allò de dir, bueno, amb el seu agent arregla'm això, jo ara me'n vaig de vacances i ja veurem on passem.
18: Es evidente que es un gol que te cambia la vida, te cambia para siempre, entras a formar parte del panteón de la inmortalidad futbolística, como le ocurrió a Iniesta, como le ocurrió a Messi en su momento en Qatar 2022, a jugadores que han sido capaces de conquistar un Mundial, y este tiene la carga simbólica de que es 10 minutos antes del gol de Andrés, que fue en el 116, aquí es en el 106, y es un gol que si lo analizas y lo ves varias veces, como he tenido la preocupación de ver, retrata lo que fue el partido. Acaba de iniciarse la prórroga, la segunda parte de la prórroga, saca de centro a Argentina, saca muy mal, pierde el balón, lo pierde nada, apenas 12-13 segundos, y a partir de aquí, con calma, con paciencia, España construye una jugada que va desde Cucurella para Eric García para Pau Cubarsí para Zubimendi para Lamine, todo con relativamente calma y tranquilidad. Y hay un instante en que se acelera, que es cuando Lamine se la da a Pedro Porro centra, y a partir de aquí se sucede el cabezazo de Nico Williams y el remate, el zurdazo, que no es su pierna buena, la de Ferran, la pierna izquierda, pero es un zurdazo preciso, frontal del área pequeña, porque Argentina, como ha sido durante toda la final, está hundida en su área. De hecho, hay tres jugadores, está el Dibu, está Otamendi, Molina se queda despistado porque...

0: las posibilidades de que cualquiera de ellos pudiera defender esa acción estaban bien, y hay otro que está fuera de foco, que es Simeone, que se queda mirando el espectador primera fila como Ferran Torres consigue el gol que le transforma en un jugador absolutamente eterno. Y creo que ese gol resume, primero, que Argentina no quería el balón, se lo quitó de en medio; segundo, que España supo cuidar muy bien el balón, la calma y la tranquilidad en el inicio de la jugada, y la aceleración y el vértigo para que Ferran Torres consiga ese gol que le va a cambiar la vida. Y como punto de partida inmediato es saber qué va a hacer con su futuro.
1: Doncs, Santi, directe i clar cap a tu. Què passarà amb aquesta renovació de Ferran Torres?
2: Mira, pel que sabem, al Barça no ha arribat cap mena d'interès, cap mena d'oferta al Paris Saint-Germain, del que s'ha estat parlant. El Barça compta amb Ferran Torres. El Barça vol renovar a Ferran Torres, però no li pot oferir la renovació a Ferran Torres fins al setembre per un tema de fair play. El Barça ha de pagar una quantitat entre els 7-8 milions d'euros al Manchester City per renovar Ferran Torres, o així us va acordar quan van fitxar el futbolista, i aleshores això, en un fair play que està el Barça en la regla de l'1-1, però que no és il·limitat, és a dir, has de forçar sortides, has de fer sortides, has de fer més ingressos per poder fer lloc als jugadors, doncs aquests 8 milions que s'han de pagar impactarien directament al fair play. Aleshores, el Barça el que diu és, a partir del setembre, que ja haurem tancat el mercat i les coses prioritàries ja estaran fetes, li oferirem la renovació a Ferran Torres. El volen renovar. Ferran, jo pel que sé, no sé si ha canviat a les darreres setmanes, però l'última vegada que a mi em van explicar des del seu entorn, ell vol renovar amb el Barça, però és veritat que ha parlat amb el Paris Saint-Germain, i és normal, perquè en un futbolista amb un any de contracte els agents parlen amb altres clubs. Però ja et dic, la renovació se li oferirà, si és que no marxa abans, si no marxa aquest estiu, se li oferirà a partir del setembre per un tema de fair play.
1: Doncs veurem com acaba aquesta renovació de Ferran Torres amb el Barça. Ens explicava ara el Santi les intencions del club blaugrana. Santi, et deixem dormir una estoneta, que després ja has de tornar cap aquí, cap a casa, que aquí sí que t'enyorem.
2: Jo crec que faré la maleta ja i esmorzar, que s'ha d'aprofitar el dia després de guanyar una Copa del Món. És a dir, el dia després de guanyar una Copa del Món no te'l pots passar al llit. Doncs mira, estic a Nova Jersey, no a Manhattan, i havia quedat amb un amic a Manhattan, però m'ha dit, millor vaig jo cap a Nova Jersey. Així que a les 9 aniré a esmorzar amb ell i després una mica d'outlets, que és el millor que es pot fer als Estats Units. Als outlets i fer les últimes i les primeres compres, perquè no he comprat res gairebé, o sigui que
1: doncs
2: faré una mica d'outlets.
1: Aprofita, Santi, i ens retrobem després d'uns dies de descans, que bé te'ls has guanyat. Moltes gràcies per tota la feinada que heu fet aquests dies a Carrusel i també aquí al que t'hi jugues.
2: Una abraçada molt gran des de Nova Jersey amb la segona estrella.
1: Gràcies al Santi. Nosaltres seguim aquí amb el Ramon Besa i amb el Marcos López l'endemà que Espanya ja ha aconseguit aquest segon Mundial. És veritat que tota la prèvia vam parlar de la mística de Lamine contra Messi, i el partit, òbviament, va ser un bon partit de Lamine, no amb el protagonisme que segurament esperàvem, no? Aquest gran partit de Lamine que deia De La Fuente que havia d'acabar d'arribar, s'ha hagut d'acostumar a un altre paper més solidari i més de jugar pel col·lectiu.
3: Però ha absorbit molt el joc. És a dir, un futbolista és transcendent no només quan fa gols o quan fa assistències. És veritat que hi ha la jugada de la primera ocasió que té la selecció espanyola, que està tebi, no és el Lamine que reconeixem en aquestes situacions de 1 contra 1, però jo crec que ha fet un molt bon Mundial. Ha assumit una responsabilitat que no era fàcil i ha sabut jugar per l'equip. Ha estat sempre, recordem, que venia d'una lesió important, d'una pubàlgia, que feia que estés incòmode, però això d'esperar el miracle no l'ha necessitat la selecció, no? En el fons, ell ha estat conseqüent, no ha volgut avantposar-se ell a la selecció, sinó que ha sumat per la selecció, que ha estat molt coral, que ha estat tan important els titulars com els suplents. Recordem el gol de Ferran Torres, un suplent, recordem els gols de Merino, un suplent, recordem el partit, l'última mitjora que fa Pedri, que en aquell moment era un suplent. És a dir, han estat més 26 que no pas ningú. Llavors, Lamine, aquí ha fet el que havia de fer, per mi. No...

0: No hi havia necessitat de fer el notes, com es diu, val? És a dir, hi ha vegades que s'esperen... Això estàs molt de... És una mica... A mi em fa especialment content i feliç perquè això va molt amb el joc del Barça. Sempre penso que el joc, la gran aspiració del Barça és jugar amb 11 centrecampistes, i això s'ha empaltat una mica amb la selecció espanyola. Són centrecampistes. Els defenses no són defenses, són centrecampistes, i els davanters són també centrecampistes. Això és un model que va instaurar Cruyff, que va desenvolupar molt bé Guardiola. Recordo justament la final de Tòquio contra Neymar, que gairebé van jugar només amb tres centrals, però un era Alves, que jugava al mig, en un partit que no hi havia Villa. Per tant, Messi ha sabut fer Lamine ha sabut fer la lectura. El que sí que ens sap greu d'Argentina, mèrit d'Espanya haver aïllat per la seva pressió a Messi, espectador durant el fi del partit, però aquella amenaça de sempre, els 10 últims minuts, després que Espanya dona el partit per acabat abans de temps, apareix. Aleshores jo em pregunto, si Argentina no hagués assumit la seva condició d'inferioritat d'una manera sorprenent, perquè jo crec que un campió del món ha d'exhibir-se d'alguna manera, ha mostrat les seves cartes, i ells va semblar que volien arribar als penals. Clar, què hagués passat si hagués activat molt abans a Messi? Perquè sí que Argentina tenia una dependència, sobretot a Messi, i els rivals identificaven Argentina a Messi. O sigui, que canviessin els centrals, que entressin centrecampistes. La gent sonava mirant, però prenia nota. La gent només estava pendent de Messi. I, en canvi, la gent estava pendent d'Espanya, doncs de Rodri, que va ser, per mi, el jugador important, de la mateixa manera que Pedri, com dic al final, perquè tot i que s'assemblen en moltes coses al Barça i la selecció juga amb un mig centre com jugava abans amb el Busquets. Però el Barça ja no juga amb Flick, no, amb un mig centre. Juga amb una doble base, que Pedri de Jong o Pedri Marc Bernal. I això ha fet que el joc de Pedri doncs costés més de casar. Per tant, un molt content per Lamine, diguin el que diguin, i molt trist per Leo. Amb el plor de Leo, a mi, o sigui... ens comencem a acostumar a veure a Leo plorar, no? I això és una imatge que a mi em dol, perquè hauria de ser tot felicitat. Jo crec que ara té pànic envellir, que vol dir no tenir la pilota. O sigui, Messi, mentre pugui jugar a futbol, serà un home feliç. El dia que li treguin la pilota com un nen i no pugui jugar a futbol, jo crec que ho passarà malament, perquè no sé exactament a què es dedicarà.
1: Y eso es lo que hizo España, precisamente, quitarle la pelota. Hasta el minuto 117, su único disparo, balón que estrella en la cara de Mikel Merino, Leo no había aparecido. ¿Cuál es la diferencia con Inglaterra? Inglaterra se vino atrás, le dio la posibilidad de acercar a Leo al área, y a partir de esos 20-25 metros, Leo fue decisivo. En esos 10 minutos de partido que contaba Ramón, hay la falta que saca en corto, otra conducción peligrosa, un pase en profundidad, y eso para mí es responsabilidad y mérito absoluto de la selección española. Alejó de tal manera a Leo Messi, lo alejó de la pelota, lo alejó del área, lo alejó del estatus, lo alejó de su condición de estar cómodo en un partido de estas dimensiones. Por eso te conmueve verlo llorar de esta manera, porque en el fondo él sentía que estaba devastado por dentro y por fuera, porque era la última posibilidad, el último momento, y la última imagen que te puede quedar de Leo son esas lágrimas y esa sensación de que no estuvo en la final como había estado en los partidos anteriores. Pero insisto, para mí futbolísticamente es España, a través de Rodri, a través de Laporte, a través de Pau Cubarsí, el mejor jugador joven del torneo. Estamos hablando de un chico de 19 años, evidentemente los focos se los lleva Lamine, que coincido con Ramón, que ha jugado un mundial correcto, no un mundial espectacular, no un mundial de mega estrella, pero un mundial correcto, y que en su proceso de formación como mega estrella le va a venir de maravilla, porque para el Barça estos 4 años hasta el Mundial 2030 son 4 años de aprendizaje, 4 años de exigencia, 4 años de que Lamine, como ya lo vimos cuando perdió la semifinal de la Champions contra el Inter de Milán hace 2 años, yo creo que desde el punto de vista del Barça es bueno que Lamine haya estado a este nivel. Ojalá hubiera estado a un nivel celestial, como para mí sí que lo ha estado Pau Cubarsí, y en el fondo es normal, porque él nunca había sentido lo que sintió en su cuerpo con esa lesión. Era una lesión más inquietante de lo que pensamos y de lo que él mismo sintió en aquellos momentos, y creo que ha hecho un mundial correcto, un mundial bueno. Evidentemente no ha estado, de hecho, en la fotografía, que para mí refleja lo que es la España de Luis de la Fuente, Pau Cubarsí, tipo normal, Rodri, tipo normal, Unai Simón, tipo normal. Es decir, los tres tipos normales son la portada de esta selección y son los tres mejores jugadores del torneo.
2: Ara que mencioneu a Pau Cubarsí, És veritat que segurament el Barça ja tenia el reconeixement de, després d'aquestes temporades tan brillants que ha fet, però ara sembla com que més enllà d'aquí, no? De les nostres fronteres, per fi es reconeix el mèrit del que està aconseguint Cubarsí, que segueix sent un jugador en edat de juvenil.
0: La selecció espanyola sub-19 ha guanyat l'europeu, i és on hauria d'estar jugant Lamine i on hauria d'estar jugant Pau Cubarsí. No? És curiós, perquè a vegades diem l'edat, crec que no, per primera vegada a la història del Mundial una campiona ha tingut dos jugadors de dos sub-19s.
3: El tercer i el quart més joves de la història en jugar a titulars en una final d'un Mundial.
0: Mm. Això d'una banda.
2: Després de Pelé i de Bergomi.
0: Sí. El concepte aquest que dèiem de jugar a l'atac, que els defenses no estan simplement per fer un contra un i per rebutjar pilotes, sinó que és per crear, per generar. I després una cosa que a mi em sembla molt important. Pensem que Pau Cubarsí va començar la temporada amb una situació molt delicada. La sortida d'Íñigo Martínez, el fet de dir si juga a l'esquerra, si juga a la dreta... Tu el que no pots vestir un sant desvestint-ne un altre, no? Aleshores, quan Cubarsí es va sentar com a central dretà, que és el que és, va demostrar que la parella era important però no imprescindible, que el Bo era capaç de jugar amb qualsevol futbolista, també amb Laporte i després també doncs, amb, que són totalment diferents, no? amb el Gerard Martín, que són Laporte i Gerard Martín són molt diferents, no? Aleshores, aquesta capacitat que ell ha tingut per sobreposar-se en una situació complexa, aquesta sensació de que el Barça no guanyarà mai la Champions perquè no té defenses, aquesta és un altre, el que ha passat amb la selecció espanyola és un altre missatge per tots aquests que diuen que s'ha de fer un futbol físic, has de tenir 2 metres, has de tenir físic, i bueno, jo tots els Chouaménis, Camavingas i tota aquesta gent de...
1: Conatés,
0: i tot això, doncs hem vist on va parar. És el concepte de jugar a futbol. Llavors, si tu dius, digue'm un futbolista que ho faci tot bé, que ho faci d'una forma elegant, que ho faci d'una manera serena, d'una forma madura, amb un nano de 19 anys... És que jo ara no ho sé, penso que és tan bo i és tan madur que ho sabrà pair, perquè si no és per tornar-te boig. Mm-hmm. Esclar, Lamine i... Bueno, en el cas de Cubarsí no, perquè ell és campió olímpic, no és campió de l'Eurocopa, però olímpic sí, recordem. Mm-hmm. Clar, a Lamine li falta només la Copa d'Europa.
1: Sí.
0: És a dir, un tio de 19 anys ha guanyat l'Eurocopa, ha guanyat el Mundial, ha guanyat les lligues, ha guanyat les copes, les supercopes, i clar, aquesta generació... És una mica com el Caraz, no? Tu mires el Caraz i el Caraz ara tornarà a jugar. Doncs, bueno, ara no sé què tinc aquí, em trobo gaire bé, ja ho veurem com m'hi poso quan hi torno. Bé, clar, és l'exemple d'aquests nanos d'avui dia que són boníssims, que són, quan parlem de que són irreverents, ho són des de la joventut, no esperen ells els plaços, no els marca l'edat, sinó els marca la seva constitució, la seva ambició i la seva manera de ser. Per tant, que el fet de que més siguin en el Barça tan antagonistes, no? Perquè... El Pau Cubarsí, un nano de l'Estanyol, de la Catalunya més interior, d'una família treballadora, amb un nano arribat d'una família des de l'àvia Fàtima, a Mataró, a Rocafonda, explica també la diversitat, i ara ja no faré discursos polítics, però no s'escauen, perquè tampoc s'ha d'aprofitar la imatge de la selecció espanyola per dir que aquest país tot funciona, tothom s'integra i tothom hi ha una cohesió i estem en Disneylàndia. No és això, perquè és veritat que, d'alguna manera, si algú pot presumir, és la Masia, perquè sí que aquests nanos, diguem que l'escola de futbol els hi ha servit per marcar les diferències a partir del coneixement futbolístic, no? Però en el cas de Cubarsí, especialment com a referent, per aquests nanos que agafaven els taxis, que ara ja no hi ha ni taxis ni busos, no. S'han de buscar la vida, perquè cada cop ho tenen més difícil, però que estudiaven al seu poble, que els pares deien, bueno, aviam què serà del nen, juga a futbol, no deien mai ajuda al Barça. No, què fa el nen, juga a futbol, on està el Barça? El Barça, sí. Bueno, la Masia, bueno, sí, ja ho saps que hi ha molta gent. Doncs, bueno, amb tanta naturalitat, com ha jugat, com ha respost, em sembla que és un mundial per abraçar-lo i donar-li les gràcies.
1: Para mí es un elogio extraordinario a lo que acaba de hacer este chico. Si no es cómo ha jugado, sino cómo se ha comportado y cómo ha resistido. Si os pregunto cuántas faltas ha hecho Lamine en este mundial, igual no lo sabéis, ¿no?
2: No,
3: bastantes. No. Més que Cubarsí? No.
1: Lamine. Digo, perdón, Lamine. Lamine ha hecho más que Cubarsí.
3: Sí, por eso.
1: Cubarsí, 4 faltas. ¿4 faltas? En todo el mundial. Si, sí. Si os pregunto cuántas veces ha sido regateado Pau Cubarsí en el Mundial.
3: 0.
1: 4. 4. Ha tenido a Messi, ha tenido a Mbappé, Cristiano. A Cristiano Ronaldo, ha tenido los mejores delanteros del mundo. Y tú lo ves ahí en el eje de la zaga, que viviendo a 40 metros, teniendo a Unai Simón, con un tipo que podría ser Íñigo Martínez, que es Aymeric Laporte, que ha jugado de manera extraordinaria, firmando unos registros de acierto en el pase en torno a los 94%, 95%. Estamos hablando de un monstruo. Se llama Pau Cugarsí, no tiene marketing, no tiene propaganda. A partir de ahora ya la va a tener, porque acaba de ser elegido el mejor jugador joven en un Mundial donde estaba Lamine y donde había muchos jóvenes. Y el que ha sido elegido es él. Por eso creo que lo que acaba de hacer Pau Cugarsí también, quizás no tanto, pero muy cercano a lo que le ha pasado a Ferran y a lo que le va a pasar a Ferran a partir de ahora. Es decir, la mirada que hay sobre este chico va a cambiar radicalmente, porque es con su juego, con su sencillez, con su personalidad, con su capacidad para asomarse al área. Recordamos aquel gol de Mikel Merino que salva en un momento determinado el disparo previo. Ayer también dispara desde fuera del área y Dibu no sabe qué hacer con el balón porque es un elemento extraño. Creo que el Barça, y hay una foto acabada la final donde están los 8 jugadores del Barça, haría bien en poner esa foto en la Masía, porque hay chicos que saliendo de la Masía han construido, como pasó con Iniesta, con Piqué, con Puyol, con Xavi, y ahora está pasando con Lamine, con el propio Eric García, con el propio Pau Cugarsí, con tantos otros.
0: I va tenir un petit contratemps. Es parla del seu esperit de superació, que és el gol de Ketteler, que s'avança, que no li pots dir que és un error seu, perquè és un jugador molt físic, molt, molt atlètic, i el gol que fan els belgues, ell intenta bloquejar, perquè també es podia... És a dir, l'honestetat, per mi, aquestes jugades són molt clares per dir, si hagués rematat sense que ningú s'hi hagués posat, hauria sentit, s'ha desmarcat i on eren els centrals? No, no, ell assumeix el cos a cos, i en aquell cos a cos arriba un moment tard. Se sobreposa, ningú ja la gairebé la recorda, ho dic no com per fer-li un lleig, no? Sinó perquè jo crec que psicològicament aquestes jugades et poden fer pupa i poden crear dubtes. En canvi, ell no n'ha tingut absolutament cap nivell ni el seu seleccionador.
1: Ayer hace una en el minuto 119, la jugada por la derecha, que es un corte que lo celebra como lo que era, un gol, era jugada de gol. Por eso creo que este tipo de futbolistas, este tipo de personas que sean capaces de triunfar desde la sencillez, desde la normalidad, desde no tener capa de héroe o desde no tener marketing, a mí me parece que es extraordinario y es elogio. De hecho, él ha jugado todos los minutos, o sea, no se ha perdido un segundo del Mundial, ni un solo segundo del Mundial. Ha jugado 854 minutos, lo digo porque ahora los partidos duran 105, 110, 115 minutos y él lo ha jugado absolutamente todo.
2: Amb el Marcos López normalment repassem la premsa del dia. Avui la integrem aquí a la tertúlia. També l'Anna Palet acabarà la rematada, Marcos? Però venga, suposo que és monotema avui
1: monotema,
2: a tot arreu.
1: Monotema. Voy a Argentina, llanto desconsolado y mensaje de adiós. Un Mundial con más resiliencia y actitud que fútbol, escribe Diego Macías en el Olé. En La Nación es interesante también cómo plantean el partido de ayer. Una derrota que no borra la historia, pero deja cuentas pendientes. Argentina perdió con España y deberá reconstruirse, cuenta Leandro Contento en el diario La Nación. La Gacheta, la victoria más merecida, 20 tiros a 2. La última de Messi es triste, solo un tiro y en la cara de Mikel Merino. Y lágrimas por Argentina. Y luego en Inglaterra, bueno, antes en Francia, los nuevos reyes del juego. Interesante este dato. España iguala a Francia, cuenta el equipo, iguala a Francia. Y a Uruguay con 2 estrellas. O sea, cuidado con este tema, que España en apenas 16 años ha ganado 2 estrellas. The Telegraph es el titular más impactante. Fútbol 1, delincuentes 0.
4: No m'ha deixat cap, Marcos. Els ha repassat tots. No, però sobretot a repassar aquests titulars que deia d'Anglaterra, el més dur, el de Telegraph, però també The Sun dona les gràcies, diu els déus del futbol per donar la victòria a Espanya. El Daily Mail se centra molt en la duresa argentina i en la tangana protagonitzada per Leandro Paredes. Diu que són escenes lamentables i The Independent parla dels argentins com l'antifutbol. Per tant, Anglaterra i Argentina més enemistades que mai.
2: Si tenien ganes a Anglaterra els argentins. Marcos López, Ramon Besa, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a l'estudi, per haver posat aquesta cirereta al Mundial d'Espanya i bon estiu als dos. No sé si ja marxeu de vacances.
1: Quasi.
0: Els jubilats actius estem sempre de vacances i estem sempre disponibles.
1: I actius.
2: És una trampa, això t'anava a dir, Ramon. Doncs no ho sé, que gaudiu de les tardes d'estiu, si podeu.
1: I dels matins.
0: Gràcies per tot, Helena.
2: A vosaltres.
5: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
2: Avui amb l'Arnau Santero. Arnau, què tal? Molt bon dia.
6: Què tal? Bon dia, Helena.
2: Ha mort un menor de 13 anys a les celebracions del Mundial.
6: Sí, hi ha hagut un mort, efectivament, un ferit greu també a la localitat de Ciudad Rodrigo, a Salamanca. Arran que s'esfondrés una font durant les celebracions postpartit. Els tres afectats, tots ells menors d'edats, van ser traslladats al centre mèdic de la ciutat. Un mort, un ferit greu amb una fractura a la cama, que va ser ingressat a l'Hospital de Salamanca, i un tercer, que això sí, ja està donat d'alta.
2: Badalona anomena fill predilecte de la ciutat Jordi Fernández, l'entrenador dels Nets.
6: El tècnic badaloní ha rebut el màxim reconeixement de la ciutat en un acte emotiu on ha recordat els noms dels entrenadors, companys i jugadors, com per exemple Ricky Rubio, que l'han ajudat a arribar fins aquí. L'únic entrenador espanyol actual de la NBA va afirmar que Badalona li ha donat molt i va destacar els valors que la ciutat li va ensenyar.
7: I guanyar la vida no és guanyar calés o que la gent et conegui. Guanyar la vida és ser feliç i fer el que a tu t'agrada. I aquests són valors que seguiré portant el meu dia a dia.
2: Aquest és Jordi Fernández, i apuntar que avui és dia de descans al Tour de França, un tour marcat per la lesió de Jonas Vingegaard.
8: Bon dia, fractura de clavícula.
2: Ara, de seguida, seguim el Què t'hi jugues endavant. Tenim aquí el Nil Solà i l'Adrià Soldevila. Què tal, com esteu?
0: Què tal?
9: Hola, què tal, Helena?
2: A veure, moltes lectures de la ressaca mundialista en clau Barça. Ara ho esmentaven el Besa i el Marcos. Quan s'incorporen, Nil, tots els jugadors que han participat, sobretot els ahir de la final del Mundial?
9: Doncs de moment, avui la novetat a l'entrenament és Araujo, que s'ha entrenat, això sí, al marge. Ja està recuperat aquesta petita lesió al bessó. S'espera que la reincorpori a l'estaix. Potser no viatja amb l'equip i va un parell de dies més tard Rafinha, que ha d'estar a Anglaterra a principi a partir de dimecres. Hi ha el cas de Frenkie de Jong, encara sol ens donar més detalls, i els futbolistes tant d'Espanya com d'Anglaterra, com, és a dir, Antoni Gordon i Jules Koundé, se'ls espera per la setmana prèvia a la Lliga. És a dir, per dret, tenen aquestes 3 setmanes de vacances que s'acabarien el dia 10 i tindrien aquests 10-12 dies abans del primer partit que el Barça disputarà el 23 al camp de l'Elx. Per tant, a l'estaix d'Anglaterra no hi seran, evidentment. Una setmana més es reincorporarien la setmana abans de la Lliga i també la setmana del Gamper. Veurem si després tenim aquelles famoses imatges de que hi ha jugadors que retallen les seves vacances.
2: Doncs veurem com es van incorporant els jugadors del Barça. En clau també ressacat del Mundial, allà l'altre dia sentíem a Joan Laporta dient que estaven allà fent reunions amb Gian Infantino perquè allà s'estaven movent els fils del futbol. Qui també hi ha estat el president de la Lliga, Javier Tebas.
10: Sí, un Javier Tebas que en clau Barça ha confirmat a micròfons del Ferran Martínez de Mundo Deportivo que sí, que el Barça ja està per fi a la regla 1-1 del límit salarial.
11: Se está hablando desde Barcelona que el Barça ya está en el 1-1. ¿Nos lo puede confirmar usted?
12: Bueno, sí, yo creo que sí, ¿no? Por las operaciones que ha hecho, creo que está en el 1-1.
10: Costa d'entendre una mica, però diu que, bueno, sí, creu que sí. Per tant, el president de la Lliga confirmant, per cert, el que deia abans el Nil de Frenkie de Jong. De Frenkie de Jong, ja vam explicar la setmana passada que s'havien fet proves a final de setmana, unes proves aquí a Barcelona. No les primeres, perquè les primeres van ser quan el Barça va tornar a la feina, i ara va haver-hi, doncs, una nova exploració per saber l'abast concret de la lesió de Frenkie de Jong, que apuntava a uns 4 mesos, aproximadament, una lesió de genoll. De moment el Barça no farà oficial, el comunicat mèdic de Frenkie de Jong. No, l'estat mèdic, l'estat del seu genoll, no el farà oficial. De moment, veurem a finals de setmana. Finals de setmana sí que és probable que tinguem alguna notícia sobre Frenkie de Jong, però de moment, pel que sabem, les exploracions que es van fer la setmana passada, no hi ha gaire novetat respecte el que ja vam explicar, que el club estan preocupats amb aquesta lesió de Frenkie de Jong i que pot ser de llarga durada.
2: Doncs veurem com trastoca això als plans del Barça. Nil, n'has apuntat?
9: Sí, un últim apunt. Ter Stegen encara continua entrenant-se amb el Barça. El club preveu, i també l'Ajax, que solucioni ja i que aquesta setmana pugui viatjar cap a Amsterdam per jugar sota les ordres de Mitchell.
2: Tu ja tens la maleta preparada, Nil, o no, per anar-te'n a la gira en breus?
9: Jo no tinc la maleta preparada perquè encara ens queda molta teca aquí, però la prepararem.
2: Tu també. Quantes hores has dormit avui? Més o menys que Ovalle?
9: Quantes has dormit, Ovalle?
2: No ens ho ha especificat, però jo crec que per la seva veu, 3 o 4 horetes...
3: Doncs si n'ha dormit 4, estarem allà.
2: També va celebrar, no?
3: Bueno, una miqueta, me n'ha trobat el cap.
2: Celebrar les milers i milers de persones que van omplir el parc del, del fòrum aquí a Barcelona. Martí Junca, què tal? Bon dia.
13: Bon dia, Helena. Doncs
2: tu
13: sí.
2: Vas poder viure la final amb ells.
13: Sí, el parc del fòrum va ser el punt que més persones va acollir tot Catalunya per veure aquesta final del Mundial, el punt on hi va haver més disbauxa. Com dius, Helena, 27.000 persones van ser-hi al parc del fòrum i aquest va ser-ne l'ambient.
14: Increïble, increïble. La veritat és que poder viure aquesta experiència amb els teus amics, la teva família.
15: Paraules, per mi és molt temps que he estat esperant això. Des que era ben petit, que vaig veure el Mundial amb 3 anys, que no me'n recordo quasi, i ara poder viure-ho amb 19 anys, estic molt orgullós d'aquest equip.
16: És un moment històric i no sabem si repetirà i, evidentment, que se'n puguin emportar aquest record, no? Que vegin la gent com ho viu i anar tots amb les samarretes i disfrutar-ho.
17: Barcelona somos bastante. Nos hemos juntado en el Museo Blau, pues ya era la selección totalmente.
15: Tant de bo que hi ha el Barça, per mi em sembla molt bon jugador, i ja que dic que els meus jugadors del Mundial han sigut tots el Barça.
2: Has colat aquí la paraula, Martí, la paraula clau, i ja tenim els oients ràpids del que t'hi jugues actuant. Hola, què tal? Molt bon dia.
18: Hola, bon dia, Elena.
2: Què tal? Com et dius?
18: Eric.
2: Eric?
18: Eric, sí.
2: Des d'on ens escoltes, Eric?
18: Ara mateix estic a Berga.
2: A Berga. Tens el telèfon memoritzat del que t'hi jugues?
18: Sí, el tinc aquí en favorits.
2: Has anat ben ràpid. Tu ets el que t'emportes aquestes dues entrades per PortAventura. Esperem que sigui un dia de disbauxa, no?
13: Segurament.
2: I que tu passis bé, Eric. Que vagis ben acompanyat i gaudeixis d'aquestes dues entrades de PortAventura.
18: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies per escoltar-nos. I Núria Vilamala, tu vas veure la final des de Mataró, ben a prop de Rocafonda, i allò també va ser una festa.
19: Sí, Helena, 10.000 persones hi havia a Mataró, van haver de tancar els accessos perquè es va omplir, evidentment la gent volcada amb Lamine Yamal, i van poder parlar, Helena, amb alguns aficionats després del partit que estaven absolutament eufòrics.
20: Progressant al Mundial van veure que arribaven...
21: Això és fruit de tots els entrenaments i de l'esport en equip, com Déu mana.
22: Satisfacció, orgullo de ser español. Y España es lo mejor, es la mejor selección del mundo.
23: Confiamos en Ferran, en su actitud, en su talento. Y efectivamente marcó el gol que determinó todo. Hay que celebrarlo hasta 2028, por lo menos.
24: Es que no tengo palabra, ¿eh? Es un chaval único.
25: El mejor jugador del mundo, va a ganar el Balón de Oro 100%.
22: Increíble. Un niño disfrutando y que siga así.
19: La nit ha estat llarga, Helena, a Mataró, i ja veus que les celebracions s'allargaran 2 anys, fins al 2028, per tant seran eternes, eh?
2: I qui va viure la final amb els argentins que es van concentrar aquí a Barcelona va ser la Laia Pujals. Laia, com va ser la nit per ells?
26: Doncs, sorprenentment, també va sonar una mica similar.
27: El amuleto de lo que es el obelisco, es el lugar céntrico muy famoso de Argentina donde la gente festeja.
26: A l'hotel Hyatt es van reunir 2.200 persones. Les activitats van començar a 1:30, va haver-hi un assado, pintura de cares, alfajores, tota una festa, i el que va sorprendre és que al final del partit, en comptes d'haver-hi llàgrimes i tristor, doncs hi havia aplaudiments.
28: España llegó más mejor físicamente y tiene un equipo más joven que Argentina.
2: Ho explicava a Twitter la periodista argentina Vero Brunati, que Argentina per fi ha sabut també celebrar la derrota i acomiadar els seus jugadors com es mereixien. I així es va viure a Foios el gol de Ferran Torres. Foios és precisament el poble de València del davanter del Barça. A la alegria desfermada també a Foios, com la que hi haurà avui a Madrid. Estem pendents, ja sabeu, de que arribin els campions del món a la capital d'Espanya. I hi ha tot l'equip de la cadena SER d'Esports pendents d'aquesta festa dels campions que faran avui amb reconeixement per part de la Casa Reial a Moncloa i després la festa al carrer que acabarà amb Cibeles, una festa que podreu seguir, com no, aquí a l'antena de la cadena SER. Nosaltres ho deixem avui, ho deixem aquí, aquest Que t'hi jugues. Ja sabeu que s'acaba ara a la una perquè arriben els nostres companys de la Treva. Ja tenim per aquí preparada a l'Amparo Pérez, a l'Aitana Romà i a l'Uri Mora. I nosaltres ens hi tornem a posar demà a partir de les 12, més Que t'hi jugues. Gràcies per escoltar-nos. Adéu.

0: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
1: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
2: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
3: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, al croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
4: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.

0: Treva. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bona tarda. És la 1:06, quasi 7, d'aquest dilluns, que segur que està sent bastant dur per a aquelles que vau allargar la nit i avui teniu son, ressaca i ganes de que torni a ser cap de setmana una altra vegada.
2: Per sort arriba un moment de donar-nos treva, de descansar, per exemple, del Mundial. Després de 38 dies de futbol i seleccions, ahir la selecció espanyola es va proclamar campiona del món.
3: Però abans de tancar el monotema de les darreres setmanes, en parlarem a la temàtica del dia i per últim cop. Ja no tornarem a parlar del Mundial.
2: Ja prou, eh?
3: Ja tenim prou. Us ho hem deixat aquest matí a les xarxes de Ser Catalunya, que ens heu enviat ja algun WhatsApp al 648-83-43-78. Amb la pregunta, vas veure el partit d'ahir per pressió social, per FOMO, tot i no agradar-te el futbol? En res us escoltem.
1: I és que és inevitable parlar avui de Mundial, però nosaltres ho farem des de la nostra visió, des de la visió de donar-nos treva, amb la secció d'esport de l'Anna Palet, la seva mitja part, però no d'aspectes tècnics ni de futbol pròpiament.
2: I també coincidint que fa just una setmana que vam estrenar-nos amb un convidat de la terreta, el José Luis Sastre, avui tornem cap al País Valencià, ja que ens visitarà la reportera i comunicadora Nerea Sanfe.
3: Remuntarem el dilluns de la millor manera. Ja veureu, benvinguts a la treva.

0: Com he dit, parlarem de Mundial. Jo també parlaré de Mundial sense ser jo fan del futbol, però ha de sonar aquesta cançó.
1: Has dit que parlarem de Mundial, però no de futbol, però no sé si la gent sap que el Mundial és el futbol.
0: Sí, el Mundial és el futbol, però és que a mi, per exemple, ho sent, no m'encanta el futbol. El mire en esdeveniments importants, però el Mundial és com una cosa que transcendeix més enllà. Jo estava nerviosa ahir, volia que arribaren ja a les 9 de la nit.
2: A mi em va passar el mateix, que a mi el futbol m'agrada, però jo sóc molt del Barça i de la selecció, és que no em posa nerviosa ni res. I vaig anar a veure el partit sense nervis tampoc, però al final d'estar mirant el partit és que et poses nerviosa, és que vols que guanyi Espanya, és que ho dones tot per Espanya, estàs superint.
0: Bueno, i el pla que comporta veure la final, no sé què vau fer vosaltres.
1: Clar, jo crec que ahir tot el món a les 9 tenia un pla, amb amics, encara que fos un moment d'estar a casa veient el partit, però jo crec que pràcticament el 95% de la gent estava veient aquest partit. Jo, per exemple, vaig quedar amb els amics, vam fer una barbacoa per la tarda, després també al partit, però vaig ser dels que
0: I
1: no ballarà.
0: I vau arribar decent al partit, perquè si ja veniu de la barbacoa de migdia, igual no sé si veieu molt el baló.
1: Jo sí, vale, no tots, però jo sí, però sí que és veritat que la gent a partir de les 9, com va pitar ja l'àrbitre, ja no sabien si estaven veient Espanya-Argentina o estaven veient la final de la Super Bowl, això
0: és veritat. És veritat que jo crec que també hi ha dos tipus de persones, que són els de veure el futbol al bar o el de veure el futbol a casa. Jo he de dir que al bar, per a mi és bastant bajona, no aniria jo a un bar a veure el futbol.
1: Jo fa molts anys que ja no vaig als bars, sempre és a casa dels amics. Clar, jo crec que quan ja he començat una època on els meus amics ja tenen casa pròpia, ja quedem a casa una mica o una altra. I el que passava ahir, això que dèiem, que hi havia gent que va venir a veure el partit amb els que casualment sempre quedem per veure el futbol, que no tenien ni idea de futbol, ni els hi agradava, ni tenien cap interès en veure'l, però per al punt social de que era un partit important i que tot el món quedava, van venir, però estaven, és veritat, més pendent de xerrar amb els amics que no del
0: Clar,
1: futbol.
0: Clar, és que al final fa 16 anys que hem guanyat un Mundial. Jo tenia, crec que tenia com 6 anys o per ahir.
1: No,
0: vull
1: no
0: dir,
1: em diguis
0: jo,
1: això, no.
0: Clar, jo era molt petita, llavors jo no recorde absolutament res, només recorde el Waka Waka i que ens vam tirar a la piscina quan van guanyar, ja està, és l'únic que jo sóc capaç de recordar. Llavors per a mi era com el primer Mundial en consciència real.
1: Clar, tu no el vas veure, Aitana, el 2010, o no el vas veure?
2: Jo el vaig veure, clar que el vaig veure, i a més es va convertir en un dia... O sigui, jo estava prepavo total, jo tenia 12 anys, i llavors era com el moment de, vinga, posa't guapa perquè et vegi el noi que t'agrada de l'urbanització a la platja i així. I de fet, va ser... O sigui, el vaig viure tant, que es va convertir en data d'aquestes que poses de pin en el mòbil.
0: Sí.
2: O sea, t'ho juro, en plan,
0: I
2: era un moment
0: com,
2: canònic.
0: No sé si us passa, però jo ahir escoltava els meus veïns cridar, o sea, inclús un amic meu va fer un gol, quan va fer el gol Ferran Torres, que des d'ací visca Foios i visca València, i visca Ferran Torres, es va sumar a la finestra a cridar visca Ferran Torres, que és com, de normal tu no et vas a la finestra a cridar res, i en aquell moment sí que vols sentir el que estan dient els teus veïns, el que està dient la gent, és com un moment de col·lectivitat.
1: I et diré una cosa, m'hagués agradat fins i tot, m'hagués sentit curiositat perquè també hagués marcat algun gol a Argentina per veure si també s'hagués cridat igual de fort, perquè òbviament a Barcelona, a Catalunya, hi ha moltíssims argentins. Quan va haver-hi la semifinal contra Anglaterra i va guanyar Argentina, el meu poble, el meu barri, van cridar moltíssims argentins al gol. Clar, ahir no se'ls va escoltar perquè no van fer cap ocasió,
0: no,
1: ni cap
0: no,
1: xut, ni res.
0: No, estàvem bastant tranquil·lets.
1: I m'hagués una mica a veure curiositat què hagués passat si hagués marcat
2: 100%,
1: un gol.
2: Yeah. Perquè a més l'emoció aquesta que dona en un Mundial, a mi m'ha passat d'anar amb amics mexicans a veure un partit del Mundial i llavors tu ets de Mèxic de tota la vida.
0: I el que jo he llegit avui al País és un article que deia: durant el temps d'un partit encara és possible saber-se part d'una experiència comú. I això m'ha fet recordar també quan van inaugurar la Torre de Jesús. Jo no sóc creient.
1: La Torre de
0: la Sagrada Família. Va. Jo no sóc creient, ni molt menys sóc papista. Però en aquell moment estava mirant a la tele pensant: ostres, és un moment important i vull sentir-me part de la història. Vull poder dir als meus fills, si en tinc algun dia, o als meus amics, jo vaig estar veient això en directe. No us passa aquest sentiment?
1: Estic recordant la Torre de Jesús amb les llums, que és
0: amb les llums, amb l'Escolania de Montserrat,
1: totalment.
0: Vull dir, és que va ser...
1: Clar, em va passar el mateix a mi, que jo tampoc no sóc ni creient ni crec molt, però que, òbviament, ho vam veure per tot el que comportava. I això que explicaves a mi em passa també amb la final de la Super Bowl, que jo me'n recordo de quedar amb amics, veure la final sense tenir ni idea de com va la final de res, però perquè ja és un esdeveniment social. I també et dic, a mi, si em dius un plan amb amics i una mica de gresca, també et diré que sí, pràcticament sempre.
2: Clar, i a més, ja no de festa i tal, és com que tu penses, quan estàs mirant la Super Bowl amb els teus amics, tu penses, quanta gent ni ara mateix que està mirant el mateix que estàs mirant tu. I el que passa amb la Torre de Jesús, a mi com que m'encanta pensar, buah, estic formant part d'un event canònic, d'un fet històric.
0: I també, a mi el que em passa és que no sé fins a quin punt és un sentiment genuí de dir estic formant part d'un moment històric o és el FOMO de dir no seré jo la que no puga comentar el partit de la final del Mundial o la inauguració de la Torre de Jesús.
2: També passa.
0: Que per a definir un poc el concepte de FOMO, que ja t'estic veient la careta,
1: sí.
0: Uri, de...
1: Bueno, aquesta me la sé, eh? Aquesta... No sé quina és la definició exacta, però sé què vol dir.
0: Pues el FOMO és un acrònim de l'anglès Fear of Missing Out, que significa por de perdre's alguna cosa. Es tracta d'un estat d'ansietat provocat pel temor constant a que altres persones estiguen vivint experiències divertides, importants o enriquidores, en les quals tu no has estat participant.
1: Clar, ahir va passar. Ahir va passar molta gent.
0: Que segur que molta gent li va passar.
2: I perquè és impossible, ma germana l'altre dia també, o sigui, eres el FOMO obligatorio de ma germana mirant el... O sigui, no volia mirar la semifinal, hi havia tant de crits al carrer, hi havia tanta gent que ja estava mirant una sèrie i s'estava enterant de com estava quedant la semifinal d'Espanya. Vull dir... que també és imposat perquè està tothom.
1: Mm-hmm. I a més avui et poses a qualsevol plataforma, qualsevol xarxa social, amb els amics quan vas a la feina o fins i tot de vacances, i el primer tema que parlaràs és el partit d'ahir, Espanya-Argentina, Ferran Torres, i clar, si no has vist el Mundial i no tens ni idea de què estàs parlant, et quedes una mica boig, ja no saps què està passant.
0: I jo el que no sé si abans també passava tant això, perquè jo ara la paraula FOMO s'ha convertit en recurrent en el meu vocabulari del dia a dia. Jo no sé si abans sentien tant de FOMO com ara, perquè al final... és a dir, no pots estar, com es diu, a missa i repicant.
2: Exacte.
0: Vull dir, això de tenir FOMO també arriba a un punt que és, si a tu no te deus veure un partit i et vols posar una pel·lícula, endavant.
2: Sí, o inclús, o sea, el FOMO també es pot aplicar amb els plans amb amics i tot això, i és com, si tu, com m'ha passat a mi, que t'has mudat d'una ciutat cap a l'altra, tu no pots estar en tots els aniversaris de les teves amigues de Múrcia ni dels amics de Madrid, i és que no pots estar a tot arreu.
0: No pots estar a tot arreu.
2: Has de triar.
1: Mhm. De fet, ho hem preguntat, això, en el nostre WhatsApp del programa, que és el... Anem recordant, perquè així la gent ja se'l fa seu, ja portem una setmana, i ja ens estan arribant moltes cosetes, el 648-83-43-78. Avui preguntàvem, precisament, si vas veure la final del Mundial, tot i que no t'agradi el futbol.
3: Hola, Treva, què tal? Com esteu? La veritat és que jo sí que vaig veure la final del Mundial sense que m'agradi gaire el futbol, perquè al final és d'aquestes coses que es comparteixen més en un esdeveniment social que no tant pel partit. I és una excusa per juntar-nos. Jo el vaig veure a casa, mon pare va treure birra i va obrir una pota de pernil per veure'l, per tant, no m'ho podia perdre. Un petó...
0: És que és el FOMO. És el FOMO. De fet, diré una altra cosa. Jo m'he adonat que et puc tenir FOMO nostàlgic de coses que fins i tot no he viscut.

0: jo que sóc fan de Cuéntame, consumidora predilecta. Ah,
1: jo pensava que em parlaries de la sèrie de Cuéntame, no del contingut de la sèrie, perquè clar, s'estrena el 2001, tu encara no havies ni nascut.
0: Jo no havia ni nascut i no sé quan em vaig enganxar a començar a veure-la, però a mi és algo que ha format part ja de la meva rutina dels dijous, perquè en aquell moment sí. Ho feien els dijous, veus? Un altre esdeveniment que tothom sabia que els dijous estaves
2: mirant Cuéntame. I allà següent comentaves el capítol.
0: I allà següent comentaves el capítol. Ara això tampoc passa, perquè amb l'streaming i les plataformes tu estaràs veient Cuéntame i jo estaré veient La Isla de las Tentaciones, sí, vull dir. Però amb Cuéntame m'ha passat molt això de tenir nostàlgia i FOMO de coses no viscudes, perquè al final expliquen esdeveniments històrics al llarg de tota la sèrie i jo he pensat, ostres, m'hauria encantat viure això. M'ha passat, per exemple, amb el fet de descobrir el que era la televisió, on la gent mirava una caixeta que retransmitia imatges com si fora màgia.
2: I a més, tia, és que jo crec que Cuéntame, que jo també soc superfan, és com que és la sèrie experta en crear FOMO, perquè a ells hi passa de tot. O sigui, ells estan anant al dentista i llavors surt pels aires el Carrero Blanco. Ells van a un lloc i llavors hi ha un atemptat allà. O sigui, és que estan en tot.
1: La 413 capítols donen per molt, clar.
0: Donen per molt.
1: I un dia, en la temàtica del dia, parlaríem d'aquestes sèries que segurament potser es perden, perquè qui es posa ara a veure 413 capítols si no has vist Cuéntame?
2: Jo ho vaig fer.
1: Ho vas fer des del principi?
2: Des del principi. Em vaig trencar la cama i vaig estar menjant-me Cuéntame.
0: Sempre és bon moment. Pues això a mi em fa FOMO, això em fa FOMO l'arribada de l'home a la lluna, haver-ho viscut en primera persona i, per suposat, l'esdeveniment que més FOMO em farà mai.

0: Els Jocs Olímpics del 92.
1: A Freddie Mercury també li va fer fomo.
0: També li va fer fomo, pobre.
2: Jo crec que, mira, avui els tres que estem aquí no els vam viure, perquè jo sí que soc del 92, però del desembre, per tant no els vaig enganxar. Em va faltar una miqueta.
0: Però no us ha passat això a vosaltres? No teniu coses que us encantaria haver viscut en primera persona?
1: 100%, o sigui, no tinc el fomo dels plans d'ara, però el fomo nostàlgic el tinc, i una cosa que m'encantaria haver viscut és això.
0: Fes-nos una mica de...
1: És la Marilyn Monroe felicitant-li l'aniversari amb Happy Birthday, Mr. President, al president Kennedy, que va ser com una festa d'aniversari on estava tothom del moment dels Estats Units. M'encantaria. Una altra casa que m'encantaria és el maig del 68, que la veritat que no... O sigui, jo crec que tothom...
2: Però per què el maig del 68?
1: Perquè tothom el té superromantitzat de la revolució hippie, de sobte la llibertat sexual, la llibertat de les dones, i que potser hagués sigut una merda, en plan, i depèn d'on eres i on...
0: Segur, però també com el cuquet periodístic també, imagina't estar escrivint sobre això. És que...
1: I vino, i ja, i ja no, no treballant. Després m'encantaria anar a la boda de Diana de Gales. M'encantaria la catedral de Londres, ahir en Sant Pol, amb aquest vestit perfecte que portava, amb aquestes flors, m'encantaria.
2: Amunt la monarquia, aquí.
1: L'anglesa, el gossip, sí.
0: És el teu guilty pleasure, que això podríem parlar un altre dia.
1: La monarquia anglesa, bueno, i Lady Di en si, és la meva obsessió. I després, l'últim, i que de fet és el primer episodi de Cuéntame, seria veure a Maciel guanyar Eurovisió.
3: Sí, señoras y señores, en estos momentos acaba España de vencer en el Gran Premio de la Canción de Eurovisión. España, Maciel, el La La La.
2: Eurovisió, que també molta gent veu la final sense que li agradi ni Eurovisió ni la música.
1: Cosa,
2: és una cosa molt semblant a la final del Mundial. I m'encanta que avui parlem de FOMO perquè, sincerament, és el meu tema. Jo tinc FOMO constantment, cada dia, pràcticament, quan vaig a un lloc, tinc FOMO per el que em perdo, perquè, òbviament, no pots estar a tot arreu. I quan hi ha en un mateix dia dos o tres concerts diferents, a vegades pateixo més pels dos que em perdo que no gaudeixo tant pel concert que vaig.
0: Això és molt fort.
1: Sí, és un gran patidor de FOMO.
2: Sí, sí, em passa constantment i ho estic treballant, això és veritat, perquè em passa molt de a vegades pateixo més pel que no faig que no pel que estic fent.
0: Clar, és això de dir, vale, he escollit aquest concert, i si l'altre està siguent millor? I si hauria d'haver escollit l'altre? Mira, doncs has escollit aquest i és el que tens. És el que has de gaudir.
2: Avui em passa, vaig a un concert i em perdo un partit amb els amics i ja estic pensant, ai, quina llàstima que em perdo el partit. I si anés al partit em passaria exactament el mateix, que em perdo el concert.
0: I tu tens algun concert així...
2: Jo, hi ha dos gires que em vaig perdre, perquè em vaig perdre jo i tothom, que són aquestes. Benvinguts al llarg viatge. I és que el 2020, amb l'arribada de la Covid, a banda de, òbviament, moltes persones que ens van deixar, també moltes coses que no es van arribar a fer, com, per exemple, la gira de Charango, la seva darrera gira no es va fer. I és... Es pot tenir FOMO també de coses que no hagin passat mai, com, per exemple, aquesta gira?
1: 100%, de que haguessin passat.
0: És veritat que mal de molts, consol de tontos, però com a mínim penses, no m'ho vaig perdre jo, s'ho va perdre tothom.
1: El món.
2: Com també a la gira de comiat d'Extremoduro, clar, un altre comiat que tampoc no es va poder fer. I que ara, clar, Charango pot ser que algun dia tornin a fer concerts.
0: Sí, ara es porta molt això de tornar. Passen 10 anys i tornes.
2: I vinga, fer calés.
1: I les entrades pujant als preus.
2: Clar, amb Extremoduro això sí que ja no podrà passar perquè el desembre de l'any passat es va morir el Robe. I per tant, això sí que segurament tinc més FOMO d'això que no d'Extremoduro que no de Charango.
1: Com lo típic de concert dels Beatles, aquesta gent també que tothom té FOMO.
2: Total.
0: De fet, si voleu, per buscar una mirada des d'un punt més social, podem incorporar a la conversa el sociòleg Jordi Mir. Bona tarda, Jordi.
4: Hola, bona tarda.
0: Com s'explica això que una persona que no segueix gens el futbol, per recuperant el que parlàvem al principi, acabe pendent d'una final? És, vull dir, és algo que transcendeix més enllà o tu creus que és pur FOMO?
4: Hi ha una part de FOMO que jo crec que ho he explicat molt bé i que a més heu posat moltes experiències directament viscudes. Hi ha una altra part que també ens ha de portar cap a un altre al territori, que és... I això des de la psicologia i la sociologia hi ha qui ho ha explicat i ho ha estudiat, que és com ens agraden més les festes on hi ha molta gent que les que hi ha poca gent. És a dir, si ara a l'estiu volem anar a una cala, doncs segurament voldrem una cala amb poca gent i que ningú la conegui i que estiguem tranquils. Però, en canvi, a l'hora de valorar les coses, ens movem moltes ocasions per allò que, si agrada a molta gent, segurament a mi també m'agradarà. i també vull sentir-me implicat en aquesta història. Això, per exemple, en relació amb el Mundial, ho hem vist amb moltes canalla que s'ha començat a fer la col·lecció, per exemple, dels promos del Mundial, i penso particularment en nenes que no els agraden el futbol, però després de veure vídeos dels promos del futbol, després de veure que a la classe la gent està fent la col·lecció, dius, no, doncs jo vull formar part també d'aquesta aventura. No tant perquè no m'ho vulgui perdre, sinó perquè quan ho està fent molta gent, jo em vull formar part.
2: I també passa amb esdeveniments, per exemple, musicals, i l'exemple que crec que tots ens ve al cap és els concerts de Bad Bunny d'aquest any, que tot el món es va tornar boig per comprar entrades, i gent fins i tot que no escoltava regularment i fins i tot que havia criticat en el seu moment a Bad Bunny, però el punt aquest de perdre's un esdeveniment d'aquestes característiques i veure molta gent que el gaudeix i tu no pots, es va fer que la gent, home, esgotés 12 estadis, que és una bogeria.
4: Clar, sempre hi haurà qui voldrà estar al marge i tenir una posició crítica i que es mantindrà la seva posició de no formar part d'això, però és com una mena de bola de neu que quan comença a rodolar es va fent gran, va incorporant a més persones i cada cop incorpora persones que segurament estan més allunyades inicialment d'aquesta iniciativa o que si fos un concert més del que no s'estigués parlant tant, i passa el mateix amb els partits del Mundial, si no estiguessin parlant constantment del Mundial, molta gent prescindiria. Però clar, com que n'està parlant molta gent, doncs sí, doncs això és la senyal de que jo també m'hi he de connectar. Per por de no perdre'm, com amb el FOMO, o per no sentir-me desconnectada, o perquè si tanta gent en forma part, jo, que també formo part de la comunitat, no puc estar fora d'això.
0: Clar, és que és el que comentàvem, que abans tots miràvem els mateixos canals, les mateixes sèries, i ara tenim moltes més opcions. Tu creus que hem perdut aquests rituals compartits?
4: Jo crec que, per exemple, el Mundial o la visita del Papa, que també abans comentàveu, hi ha alguns d'aquests esdeveniments que tenen tanta dimensió que fa que ens retrobem i ens sentim bé retrobant-nos, perquè és com que aconseguim que tothom pugui parlar de tot, no? Del que ens està passant i puguem compartir converses. Per altra banda, és veritat que a vegades també ens agrada trobar els nostres petits plaers que no molta gent sap, tot i que després és possible que també ho vulguem compartir per veure si aconseguim que altra gent ho vegi i també puguem tenir converses sobre això. És veritat que hi ha una gran segmentació, una gran pluralitat d'iniciatives, de concerts, de sèries, de pel·lícules, de coses per fer, i això fa que molta gent pugui trobar les seves respostes als seus gustos, però que després diem, home, però això a mi m'agradaria compartir-ho. I jo crec que explica fenòmens que, portat a l'extrem, és el que vivim amb el Mundial.
0: Doncs moltes gràcies, Jordi.
4: A vosaltres.
0: Ara marxem 2 minutets i tornem amb la mitja part de l'Anna Palet.
5: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en lloc.
6: Cadet. Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. EnBank, el millor per al teu negoci.
7: Escollir el nom del teu fill et va costar. Escollir els mobles per la seva habitació et costarà molt menys. Vine a les rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu. Fins a un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
8: Aquest estiu mira cap al cel. Andorra viurà un moment únic, un eclipsi solar que no voldràs perdre. I per gaudir-ne com cal, la protecció és imprescindible. A Visual Òptica Andorrana t'ho posem fàcil. Amb qualsevol compra, t'emportes de regal unes ulleres especials per observar l'eclipsi amb seguretat. Prepara't per viure l'estiu des d'una altra perspectiva. Visual Òptica Andorrana. La teva visió sempre ben protegida. Promoció vàlida fins al 12 d'agost o fins a exhaurir les existències. Cal seguir les instruccions d'ús del fabricant.
9: Nits màgiques. Les nits obertes d'Ordino.
10: Aquest dimecres, Júlia Sart i Eugènia Correia. L'aposta pel talent jove del país. Dimecres 22 a les 9 del vespre a la plaça Major.
9: Viu els dimecres en bona companyia. Nits obertes d'Ordino.
11: protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit en

0: garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
1: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
2: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Crean llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Crean. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a crean.ad.
3: Mare meva, Foios, jo crec que decretaran uns quants dies de festa. Estem tots contents, tots, perquè la selecció espanyola va complir i al final va acabar marcant Ferran Torres, però hem de canviar la sintonia, perquè la veritable cançó que representa la victòria de la selecció espanyola ens la canta l'Aitana. I no tu, Aitana Romà. Aitana Ocaña, que estarà present a la celebració aquest vespre a Madrid, a la plaça Colón, ja confirmada, per
4: estat,
3: cantar Superestrella.
4: El Mundial també va estar ahir amunt i avall. Ha viscut molts partits en directe, no, l'Aitana?
3: Sí,
4: crec.
3: Sí. A més, ha estat molt divertit perquè sonava la cançó al final dels partits. Llavors, per exemple, vèiem a Cristiano Ronaldo desfet, últim partit amb la selecció de Portugal, i de fons, Superestrella. Home.
4: Quedava clavat.
3: Ha quedat
4: quan eliminava Ronaldo, quan...
5: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
6: Aquí notícies amb Carles Rossell.

0: Molt bon dia. Comencem aquí a Andorra, 2:15 del migdia. Creix la pressió fiscal sense tocar els impostos a la ciutadania. Andorra recapta més diners gràcies a l'augment de la fiscalitat immobiliària i a les rendes més elevades. Així ho ha assenyalat el ministre de Finances, Ramon Lladós, quan ha valorat la dada de la pressió fiscal del 2025 publicada avui pel Departament d'Estadística. Una dada que se situa al 28,4%. Són 9 dècimes més respecte a l'any anterior que confirmen el creixement de l'economia andorrana. El govern ha assegurat que l'increment no prové d'una modificació dels principals tipus impositius i, per tant, ha deixat clar que no correspon ni a una pujada de l'IRPF, ni a l'impost de societats, ni a l'IGI, que són les grans fonts de recaptació de l'executiu. Són més ingressos per a les arques públiques fruit de l'activitat immobiliària, els beneficis empresarials i les rendes més altes. Ho explica el ministre de Finances, Ramon Lladós.
1: I torno a insistir, i el que no és que haguem tocat els tipus per tothom, sinó que, en general, la gran majoria de la població, és a dir, si no ets estranger, si no compres i vens immobles a curt termini i si no tens moltes rendes molt elevades, en principi tu no has tingut gaire impacte amb la ment de la pressió fiscal.
0: Lladós ha explicat els tres grans factors que hi ha darrere d'aquesta evolució. El primer és la fiscalitat immobiliària derivada dels ingressos sobre la inversió estrangera en immobles, que ha recaptat 19,2 milions d'euros, un 41% més que al 2024. També ha augmentat la recaptació per l'impost sobre les plusvàlues immobiliàries, especialment en les compravendes fetes a curt termini. El segon element és l'impost de societats, que s'ha vist incrementat en 33,6 milions d'euros. El govern ho atribueix als bons resultats empresarials i a l'aplicació per primer cop amb efectes recaptatoris del tipus mínim efectiu del 3% sobre els beneficis. I per últim, hi ha l'IRPF. Són 82,3 milions d'euros, 14 milions més que l'any anterior, un increment que prové, com deien, de l'augment de les rendes més elevades. Així, Andorra manté una de les pressions fiscals més baixes entre els països europeus i molt per sota dels nostres veïns d'Espanya i França.

0: El Tribunal d'Arbitratge està preparat per a rebre els primers casos en els pròxims anys. El TAPA es va crear fa un lustre, fa 5 anys, sí, i malgrat que encara no ha rebut cap causa, el seu nou president, Pablo Salvador, assegura que han aprofitat molt bé el temps per configurar l'organisme i començar a donar-se a conèixer. Una realitat, diu, que triga molt de temps a ser reconeguda i a ser apreciada, fins a 10 anys, i fa molt poc que s'ha aprovat el reglament que li permetria començar a treballar. En aquest sentit, afirma que ara centraran la tasca a promocionar-se entre les mateixes empreses, però també amb els estaments judicials, els quals també els poden enviar casos conflictius.
1: Sí, ho volem impulsar, entre els advocats, però sobretot ho volem impulsar entre els empresaris. Els empresaris andorrans i els empresaris espanyols i francesos han de saber que disposen d'una institució que pot vehicular, canalitzar, agilitzar les diferències d'enteniment o d'interpretació dels contractes o fins i tot els conflictes entre parts contractants de millor manera i sense anar a un litigi judicial.
0: Cal recordar que la iniciativa n'és precisament impulsada per la Cambra de Comerç, que va veure en l'arbitratge una oportunitat per evitar que les disputes, diguem-ho bé, acabin a la batllia. En aquest sentit, Salvador apunta que les aspiracions del TAPA van més enllà de les empreses nacionals i està convençut que Andorra té les característiques idònies des del punt de vista legislatiu, però sobretot de cultura del pacte, per ser un referent en l'àmbit internacional. El túnel de Rocafort entra en una nova fase amb l'inici de la perforació de la boca nord. Continuen avançant les obres del vial de Sant Julià, tal com va explicar el ministre de Territori i Urbanisme, Raül Ferrer. Els treballs de perforació de la boca nord de la infraestructura començaran aquesta mateixa setmana. L'actuació únicament quedarà interrompuda durant uns dies, coincidint amb la festa major laurediana, però tret d'això, tots els terminis s'estan complint. D'aquesta manera, el govern manté l'objectiu que el túnel pugui estar operatiu durant l'estiu del 2020. Fins ara no s'han produït incidències que hagin alterat els calendaris i la intervenció continuarà amb la següent fase després de la perforació de la boca sud que va començar el passat mes de març. Segons va detallar el ministre, al final de la legislatura haurien d'estar completats el túnel de Rocafort, la desviació de la Massana i l'eixamplament de la carretera General 2 a la zona de la Trava a Canillo.
2: Estan totes amb el timing, estem molt contents perquè van continuant amb el timing que ens havíem marcat. Tant el desvió de la Massana Ordino com el túnel de Rocafort o com l'eixample famós de la Trava a la parròquia de Canillo, que són les tres grans obres que estem fent avui en dia a nivell de carreteres, no? I estan amb el temps i molt contents perquè van avançant sense cap incidència i tot va pues, al ritme que té d'anar.
0: Pel que fa a la desviació de la Massana, podria obrir parcialment abans que acabi l'any, tot i que la finalització, tot i que l'acabament total està previst per al 2027. En el cas de l'eixamplament de la carretera General 2, l'executiu preveu tenir-lo acabat durant la primavera de l'any vinent. I més enllà d'aquestes obres, Ferrer va posar sobre la taula altres projectes com el desviament de la carretera de l'Obac o el túnel del Solà, que considera necessaris si en un futur es vol descongestionar la circulació del centre d'Andorra la Vella i Escaldes d'Engordany. Consum registra més de 900 reclamacions en només 6 mesos. El Servei d'Atenció al Consumidor del Govern ha gestionat, atenció, 903 reclamacions durant el primer semestre, durant els primers 6 mesos. La xifra representa un augment del 19% en relació al mateix període de l'any passat, quan se'n van registrar 758. El comerç electrònic continua sent el sector que concentra més incidències, amb 273 reclamacions. El segueixen les relacionades amb les estacions d'esquí i el transport. I pel que fa a la gestió dels expedients, 419 reclamacions ja s'han resolt, mentre que unes 268 continuen en tramitació. A més, actualment hi ha 9 expedients sancionadors oberts. En clau comunal, anem a la Massana, perquè hi ha hagut Consell del Comú aquest matí. Des de la Corporació Massanenca han donat el vistiplau a la proposició de llei de concentració i consulta institucional dels comuns, una iniciativa que entrarà a tràmit parlamentari a partir del setembre per tal de garantir la participació de les parròquies en totes les lleis que els afectin. Avui també el ple ha aprovat el nou reglament del pla de pensions dels funcionaris i ha estat el cònsol menor, Roger Fiter, qui ha exposat els principals canvis. Un d'ells, la participació equilibrada, és a dir, que cada treballador aportarà al pla de pensions el mateix percentatge que el comú, en una forquilla, en un interval que va de l'1 al 4%, i el pla, atenció, perquè serà nominal i no serà per part del Comú com tal fins ara. Un últim punt d'aquesta sessió ha estat l'adjudicació de les obres de la millora de les aigües a la parròquia a la zona d'Escàs. I abans dels esports, acabem amb el capítol de detencions, perquè tres homes han estat arrestats durant el cap de setmana per conduir sota els efectes de l'alcohol. El primer cas es va registrar la matinada de dissabte en camp. En el marc d'un control preventiu, un home de 31 anys va donar positiu en una prova d'alcoholèmia i va ser detingut. Com el segon, la següent matinada, la de diumenge a Sant Julià, quan la policia va aturar un conductor de 47 anys que circulava sense els llums encesos i també la prova d'alcoholèmia va sortir positiva, totes elles també superiors als 0,80 grams d'alcohol, com la de diumenge al matí d'un jove de 21 anys que va donar una taxa de 1,91 grams d'alcohol en camp. I ara sí, als esports, el Futbol Club Andorra tanca la concentració de Múrcia amb bones sensacions. Els tricolors ja es troben al Principat després de completar els 10 dies d'estada de pretemporada a Sant Pedro del Pinatar amb dos amistosos, un que va acabar amb victòria contra el Millwall per 2-1 i la de dissabte passat amb empat a 0 davant l'Esteban Eix, aquest equip de tercera divisió anglesa. Més enllà dels resultats, Carles Manso valorava especialment el treball de tot l'equip i també l'adaptació dels nous jugadors.
3: Intentar fer que els nouvinguts doncs, s'adaptin el més aviat possible tant a la idea de joc com als companys, perquè tenim una base molt sòlida de l'any anterior i creiem que pot ser un molt bon punt de partida per seguir construint l'equip i arribar al primer partit de Lliga com volem.
0: El primer partit de Lliga serà contra el Ceuta el cap de setmana del 15 d'agost, però ja tenim hora fixada, dissabte 15 a partir de les 5 de la tarda, partit a Encamp amb la visita del Ceuta, també hi ha els altres dos horaris confirmats, el següent al camp del Celta Fortuna, que serà el següent dilluns a les 7 de la tarda i posteriorment contra l'Eibar la tercera jornada el diumenge 29 d'agost a partir de les 5 de la tarda. I acabem ràpidament amb Mònica Doria perquè avui sí, engega el Mundial d'Oklahoma, als Estats Units, al Mundial de Canoa i Kayak, però ho fa a la prova de Kayak Cross en una contrarrellotge que començarà a partir de les 7 de la tarda. Bé, 6 minuts abans de les 7 de la tarda, teòricament, començarà la participació andorrana Mònica Doria a Oklahoma.
4: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
5: Escollir el nom del teu fill et va costar. Escollir els mobles per la seva habitació et costarà molt menys. Vine a les rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu. Fins a un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
6: El Temps, patrocinat per Assegur. Sempre al teu costat.
0: Atenció, perquè el temps és notícia, alerta per risc molt alt d'incendi al centre i sud del país i és que Andorra es prepara per una nova onada de calor. És la quarta aquest estiu i, novament, els termòmetres es podrien enfilar fins als 35 graus en algunes zones del país. Ara ens ho detallarà la Núria Seró, però el que preocupa especialment a hores d'ara és el risc d'incendi. Segons el butlletí del cos de bombers, al centre i al sud del Principat es troben en nivell 2, en situació de perill molt alt, mentre que la resta de territori el nivell és alt. I ara, qui ens donarà més detalls de la previsió meteorològica és la Núria Seró. Molt bona tarda, Núria.
7: Hola, molt bona tarda. Continuem amb una situació molt monòtona, però hi ha canvis a la vista. Al cap de setmana les temperatures baixaran, tot apunta que ja per fi es normalitzaran. Avui hem de continuar passant calor, estem en la quarta onada de calor d'aquest estiu. Al Principat tenim avisos per altes temperatures, avisos de color groc al nord del país, al centre i al sud són de color taronja. Avui les màximes podran fregar els 35 graus a Andorra la Vella i els 30 a uns 1.500 metres. Demà els valors tèrmics seran similars als d'avui o una miqueta més altes. Les temperatures al migdia podran guanyar entre 1 i 2 graus. I aquesta calor intensa ens acompanyarà fins dijous, perquè tot apunta que a finals de setmana, per fi, el mercuri baixarà.
8: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
9: Aquest estiu mira cap al cel. Andorra viurà un moment únic, un eclipsi solar que no voldràs perdre. I per gaudir-ne com cal, la protecció és imprescindible. A Visual Òptica Andorrana t'ho posem fàcil. Amb qualsevol compra, t'emportes de regal unes ulleres especials per observar l'eclipsi amb seguretat. Prepara't per viure l'estiu des d'una altra perspectiva. Visual Òptica Andorrana. La teva visió sempre ben protegida. Promoció vàlida fins al 12 d'agost o fins a exhaurir les existències. Cal seguir les instruccions d'ús del fabricant.
10: Aquí Andorra.
0: No perdem més temps, anem ràpidament a l'espai de l'entrevista perquè sempre acabem patint per l'hora. Així que tindrem 16 minuts ben bons fins a les 2 del migdia per parlar de medi ambient. Sí, perquè avui combinarem les eines digitals amb els boscos del país, perquè l'Oriol Traveset, coordinador del grup de sostenibilitat de l'ARI, d'Andorra Recerca i Innovació, ens presentarà un nou programa que té entre mans amb financiació de la Unió Europea, projecte POC-TEFA, que millorarà, si més no, la gestió forestal. Ell en sap més que jo, així que ara sí, comencem l'espai de l'Aquí Andorra amb Oriol Traveset, coordinador del grup de sostenibilitat de l'ARI. Vinga, som-hi! Molt bona tarda!

0: saludar a l'Oriol Traveset des d'Andorra Recerca Innovació. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Vospir 3D és un projecte europeu que s'emmarca dins del programa Interreg POCTEFA, aquest programa transfrontalier de cooperació territorial entre Espanya, França i Andorra. I dins hi ha aquest estudi, però quina és la finalitat d'aquest projecte, Oriol, que combina els coneixements dels boscos amb la tecnologia?
1: Mira, l'objectiu principal d'aquest projecte és desenvolupar i transferir protocols harmonitzats que ens permetin quantificar amb major precisió els recursos forestals pirinencs. Això ho fem a través de diferents tecnologies i el que busca una mica doncs, és progressivament doncs, anar substituint els mètodes manuals tradicionals per fer aquesta quantificació de recursos que són doncs, més lents i més costosos.
0: I com es fa aquest monitoratge?
1: Bueno, el projecte, concretament, el que aportarà és això, testejar diferents tecnologies que ja s'estan començant a utilitzar dins d'aquesta quantificació de recursos forestals. I el que aportarà doncs, el projecte serà això, una mica aquests protocols de com poder utilitzar aquestes tecnologies, en quins casos, en quin tipus de bosc és interessant fer una cosa o una altra, en funció potser també de la precisió que necessitem doncs es pot utilitzar una tecnologia o una altra. Farà sobretot això, el projecte, amb casos pilots a diferents zones de Pirineus, per tenir també una varietat també de boscos a nivell d'espècies, a nivell també d'accessibilitat, a nivell una mica del tipus de massa forestal que ens hi trobarem. Desenvoluparem aquests protocols específics que després poden ser útils pels gestors forestals doncs de cara a fer els inventaris dels seus boscos.
0: Llavors, perquè quedi clar, s'utilitza més una tecnologia, més una aplicació per fer aquest monitoratge i, a més, en diferents zones del Principat, en diferents boscos.
1: Exacte. Testejarem diferents tecnologies. De fet, concretament, testejarem d'una banda l'ús de la fotogrametria incorporada a drons i després testejarem també la tecnologia LIDAR, que en aquest cas doncs, tant pot ser utilitzada des del propi terreny, des de dins del bosc, com aquest LIDAR també embarcat dins embarcat en un dron i, per tant, fent aquest escaneig a través de vols. Principalment això, seran aquestes dues tecnologies i també doncs, embarcades en alguns casos des del propi bosc, amb el LIDAR terrestre, o embarcades en un dron, en aquest cas seria el LIDAR en un dron.
0: Són sistemes de teledetecció,
1: Exacte, sí. Sí, en el primer cas, la fotogrametria, principalment el que faria doncs, des d'un dron, fem un vol planificat, un vol automàtic, en el qual doncs, anem fent fotografies i aquestes fotografies posteriorment es processen a l'oficina i aconseguim treure un model 3D a partir d'aquestes fotos. Aquesta seria una mica la tecnologia que podríem dir pot ser una mica més econòmica, no? I que en moltes aplicacions ja és suficient, ja pot ser molt útil. Després, si volem resultats més acurats, ja passem a l'ús del LIDAR, que és aquest làser que el que fem, doncs, per allà on passem amb aquest LIDAR, fem un escaneig amb molt alta resolució de totes les superfícies que ens trobem. El LIDAR, evidentment, és la tecnologia més precisa, però també és la més cara. Llavors, per això dèiem, no? De dir, no cal sempre anar, no? Vull dir, clar, si diguéssim, no, el que sempre volem és el màxim precisió, no? Bueno, doncs aniràs, i tenim molts diners i tenim molt temps, no? Doncs, bueno, doncs vas amb un LIDAR i tindràs el màxim de precisió, els millors resultats possibles. Però no sempre és necessari, no? Tampoc. I sobretot a nivell de costos, doncs també són molt més alts, no? Llavors, el projecte, testejarem una mica les diferents tecnologies i podrem aportar aquests protocols en funció del que vulguem, en funció del tipus de bosc, doncs podem utilitzar una tecnologia o una altra.
0: I a partir de la informació que extregueu, fareu el posterior anàlisi, em quedo amb el que has dit de que ho fareu en diverses parts del territori. En aquest cas són tres zones, tinc apuntat aquí, Beixalís, La Rabassa i Arinsal, tres boscos diferents per les seves característiques. Hi ha molta diferència entre cadascun d'ells?
1: Bueno, no és ben bé així. El projecte és un projecte europeu, i participem, doncs, participem nosaltres, després el líder del projecte del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, i després també participa HASI, que és una entitat del País Basc, i un altre soci francès. El projecte tindrà casos pilot a tots aquests territoris que hem comentat, al País Basc, a França, concretament serà la Lieja, Andorra tindrà un cas pilot, i després a Catalunya en tindrà un, o potser varis també. Dins dels casos pilot, o dins del cas pilot d'Andorra, ara estem en la fase d'escollir el lloc concret on es farà el nostre cas. I aquí estem tenint en compte aquestes tres ubicacions que comentaves, però encara no tenim escollit la ubicació que serà la definitiva. Això ho estem fent junt amb la resta de socis del projecte, i el que busquem és tenir casos prou diferents i prou representatius de tot el que ens podem trobar a nivell de Pirineus.
0: Llavors, dins d'Andorra només és un bosc que heu d'escollir entre aquests tres.
1: Exacte, dins d'Andorra serà un d'aquests tres boscos, i concretament el que vam fer la setmana passada va ser, junt amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, visitar aquests tres boscos. Ja vam fer alguna prova d'algun vol amb dron en els tres boscos, i una mica en base ara el que... sobretot als altres potencials llocs pilot de la resta de Pirineus, acabarem d'escollir la ubicació definitiva a Andorra.
0: Aquí serà important la transferència de coneixement que es pugui fer en comparació a les altres regions.
1: Exacte. Una part, diguem, també forta del projecte és aquesta part de transferència tecnològica, transferència de coneixement, I aquí, doncs, bueno, sí que ens interessa, doncs, el projecte, doncs, vincular, evidentment, els comuns com a propietaris i gestors dels boscos, però també a empreses andorranes, doncs, que es dediquin a la gestió forestal, i que aquest coneixement o aquests protocols els hi puguin ser útils també en la realització dels seus inventaris.
0: Fa uns minuts, aquí al programa, destacàvem l'alt risc d'incendi que hi ha al país. Aquest projecte ens pot servir per millorar la gestió forestal, Oriol?
1: Sí, totalment. Bueno, aquest, de fet, és un dels objectius de fons que persegueix aquest projecte, sobretot això, millorar la gestió, incentivar-la també, no? Millorar aquest coneixement sobre els nostres boscos, que... Doncs, d'una banda són patrimoni, però també són un recurs del país, i per tant projectes com aquest que et permeten conèixer més aquest recurs, doncs, han de ser útils, doncs, tant en la prevenció d'incendis com en el seguiment del segrest de carboni i de fons de tot això, que és el que necessitem, doncs, és millorar o activar o donar-li molta més força amb aquesta gestió forestal que tindrà beneficis per tot el que hem comentat prèviament.
0: Nosaltres aquí a Andorra estem acostumats a veure els incendis de lluny, però hem de patir perquè en un futur no gaire llunyà es podrien viure situacions com, per exemple, la Catalunya del Nord fa unes setmanes, o altres indrets del territori català, entenent que el nostre paisatge és d'alta muntanya, però, Oriol, podem arribar a aquestes situacions?
1: Bueno, jo penso, per sort, segurament tenim una mica més de marge que els nostres veïns, però sí que ens hem de preparar per això, perquè és una tendència clara. Aquest augment de temperatura, doncs ja sabem una mica el que ens portarà, per tant, bueno, potser no ho diria patir, però que ens serveixi per anar-nos preparant pel que ens vindrà a futur, sí.
0: Perquè aquí a Andorra tenim una bona política forestal?
1: Aquí a Andorra... Jo crec que tenim una mica el que s'ha anat visquent, diria jo, de forma generalitzada al Pirineu, no? Ha hagut aquest abandonament rural que ha fet créixer les masses forestals, no? I tenim uns boscos que en gran part doncs, estan demanant a crits que siguin gestionats. En els últims anys és evident que no hem tingut la capacitat de gestionar-los com s'haurien d'haver gestionat i esperem doncs, que en els propers doncs, siguem capaços de trobar la manera de gestionar aquests boscos i bueno, d'una banda ens pot servir també a nivell de recurs de país, pot ser útil inclús amb aquesta transició energètica que ja hauríem d'estar fent i després si aconseguim gestionar doncs, també farem que aquests boscos siguin més resilients al canvi climàtic.
0: I per això també des d'Andorra de Cerca Innovació participen, col·laboren directament amb aquest projecte europeu, el Bospir 3D, per fer, diguéssim, Oriol, un inventari forestal més modern, eh? Seria una mica la definició.
1: Sí, és sobretot volem fomentar a través d'aquest projecte que en els propers inventaris que es vagin fent ja es comencin a incorporar noves tecnologies doncs, que permetin fer aquests inventaris doncs, més precisos, més econòmics també i per tant que ens permetin poder tenir major coneixement doncs, del nostre recurs forestal.
0: I aquest coneixement ens servirà per fer una millor prevenció d'incendis, per això he volgut introduir aquest tema, ara que estem amb risc molt alt, sobretot al centre i sud del país. Quins terminis hi ha per tenir les primeres conclusions? No sé si ens ho pots avançar.
1: Bueno, el projecte, de fet, és un projecte de 3 anys, i finalitzarà el novembre, octubre del 2028. En els 2 primers anys, sobretot estarem treballant en aquests casos pilot, en aplicació d'aquestes tecnologies als diferents casos pilot, i posteriorment, ja durant l'any 28, serà l'any en què ens dedicarem, o el projecte es dedicarà molt a fons amb aquesta part de transferència, tant en la redacció d'aquests protocols com en la transferència ja més directa doncs, a actors forestals del país.
0: És molt important tenir un mapa actualitzat dels nostres boscos i és feina del de l'Oriol Traveset, responsable de sostenibilitat d'Andorra Recerca Innovació. Val la pena dedicar temps amb temes com és als boscos i al nostre entorn. Oriol, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Aquí a Andorra.
3: Nits màgiques, les nits obertes d'Ordino.
4: Aquest dimecres, Júlia Sart i Eugènia Correia, l'aposta pel talent jove del país. Dimecres 22 a les 9 del vespre a la plaça Major.
3: Viu els dimecres en bona companyia. Nits obertes d'Ordino.
5: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, al croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
6: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges prèmium per Europa. PAC Superautònoms de Creant, la banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
7: vamos, España.
8: Es el sonido hasta ahora que nos llega desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Ahí están a punto de aterrizar los campeones del mundo. Fuera, en la terminal, las caras son de alegría, de felicidad, igual que en la calle.
9: Yo creo que las pulsaciones iban a 120, 200.
10: Se acababa el partido y España no marcaba.
9: Empezó a gritar todo el mundo, botellas por el aire, agua. Todo el mundo cogiéndonos.
11: Creo que todos nos saltamos de las sillas, corrimos, gritamos, nos abrazamos. Como lo vivimos nosotros, lo vivió toda España.
12: Un montón de gente feliz, todo unido.
13: Pasando por Atocha, viviendo todo el ambiente, por la calle, saludando a todo el mundo.
14: El fútbol es una cosa que une un montón.
15: Y esta ha sido una experiencia que ya se nos va a quedar marcada.
8: Miles de personas esperan ya la llegada de los Ferran, Rodri, Cubarsí, Unai Simón o Luis de la Fuente para ver esa camiseta roja en la que van a destacar dos estrellas que hoy nos ponen a todos los pelos de punta.
16: Hora 14, el láser. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En unos 25 minutos está previsto que aterrice en Madrid directo desde Nueva York y con la Copa del Mundo el avión de la selección española. Ha sido una noche larga, larguísima de celebración en toda España y también en Estados Unidos, después de un partido en el que España fue el único que propuso jugar al fútbol y que acabó con un gol de Ferran en el 106 de la prórroga que nos recordó al Iniestazo de hace 16 años. Somos bicampeones del mundo. En el aeropuerto de Barajas está José Palacio. José, muy buenas.
17: Hola, Javier. En 25 minutos aterriza el avión de la selección española en el aeropuerto de Barajas con la segunda estrella y el segundo mundial conquistado ayer en Nueva York, en el estadio del MetLife, con ese tanto de Ferran Torres. Un poquito de retraso, estaba esperado el avión para que llegara a las 2 menos 10 de la tarde, pero llega un poquito más tarde, hay 25. Es cuando tomará tierra y cuando ya serán saludados por todos los aficionados españoles que están esperando ver ese mundial conquistado anoche.
8: En cuanto lleguen los campeones irán a comer, después serán recibidos en la Zarzuela y también en la Moncloa para en torno a las 7 de la tarde empezar la rúa con el autobús por las calles de Madrid hasta llegar a Cibeles, donde se van a congregar miles y miles de españoles para celebrar esta segunda estrella. En unos minutos vamos a repasar todo el recorrido, vamos a pisar la calle en España y en Argentina y vamos a recordar todo lo que ha dado de sí este Mundial. Por cierto, que después de todo hemos tenido que salir campeones del mundo para que Donald Trump...
18: I spoke to Spain and I congratulated them on having a great team. I really spoke to a lot of people.
8: Diga que ha hablado con España para darnos la enhorabuena porque tenemos un gran equipo y que no tiene, dice ya, ninguna tensión con nuestro país. Al margen del Mundial, la noticia sigue en los incendios y en concreto en el de la Mierla en Guadalajara, que es el que más preocupa. Ya es el mayor de la historia en Castilla-La Mancha, son ya 26.000 las hectáreas calcinadas y 28 los municipios desalojados. Nos vamos hasta allí, Ser Guadalajara, Elena Tundidor, buenas tardes.
19: Buenas tardes, un auténtico horror que avanza sin control hacia la zona del Alto Rey. Son ya 1.200 los vecinos desalojados. Ante la saturación del albergue de Humanes, la Junta ya tramita la apertura urgente de otro espacio en el Instituto Brianda de Mendoza de la capital. Más de 300 efectivos, con apoyo de la UME y bomberos de Madrid, luchan contra el mayor incendio de la historia de la región. Durante los trabajos, dos bomberos forestales de Infocan han requerido asistencia médica tras una incidencia con un auto bomba, aunque afortunadamente ya se encuentran en buen estado.
8: En Aragón mejora la situación del incendio en la comarca de las Cinco Villas, ya está perimetrado pero no controlado, aunque algunos de los vecinos desalojados ya han podido volver a sus casas. En total se han quemado unas 15.000 hectáreas, ya van más de 104.000 en lo que va de año en España, según Copérnicus. Además, dos son las fotos en el exterior. Una está en Argelia, donde está a punto de empezar una declaración institucional conjunta entre Pedro Sánchez y su homólogo argelino para escenificar el fin de la crisis entre ambos países después de que hace 5 años España apoyase el plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara. La otra está en el Reino Unido.
20: We have not been good enough and we need to be better.
8: Donde acaba de dar sus primeras palabras desde Downing Street Andy Burnham, el nuevo primer ministro británico, que ha prometido más estabilidad política después de que sea el séptimo primer ministro desde el Brexit. Y además se acaba de conocer, ha muerto a los 58 años el secretario de Estado de Vivienda David Lucas. Fue alcalde de Móstoles entre los años 2015 y 2018 y hace 20 días informó de que se ausentaba por un cáncer. Y solo nos queda el tiempo para este inicio de semana. Toño Fernández, buenas tardes.
21: ¿Qué tal? Buenas tardes. A las puertas de otra ola de calor, la tercera. Todo el este de la península y buena parte del sur está en alerta por altas temperaturas para 7 de estas comunidades. Desde este mediodía el aviso es naranja, lo que implica peligro para actividades habituales. estamos hablando de temperaturas que van a superar los 40 grados. De momento, el riesgo de tormentas está concentrado en Castilla-La Mancha y Valencia, pero según pasen los días, Liébana, va a subir la intensidad de la calima, va a empeorar la calidad del aire y va a aumentar la posibilidad de tormentas secas, granizo y rachas muy fuertes de viento.
8: Con la producción de Minerva Marcos y con Nick Sutherland y Elena Sánchez en la técnica, comenzamos. Son las 2 y 5 minutos.
2: Hora 14, Catalunya. Ferran Dalmau.
0: Per primera vegada, un educador social serà conseller de Drets Socials. El president Salvador Illa ha anomenat aquest matí Raúl Moreno com a màxim responsable de les polítiques socials de Catalunya.
7: Al llarg dels anys, Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari.
0: És el primer canvi al govern des que el president va ser investit ara fa 2 anys. La fins ara consellera Mònica Martínez Bravo havia demanat marxar per motius personals. Dues persones més han perdut la vida a Catalunya ofegades en les darreres hores. El primer, un nen de 6 anys a la piscina d'un hotel, i el segon, un home de 76 anys en una platja de l'Alt Empordà. Les xifres d'aquest estiu són molt dolentes. Ja portem 12 persones mortes ofegades en platges des que va començar la campanya de bany i 7 més en piscines. Avui han pogut tornar a casa els primers desallotjats per l'esvoranc del Putxet, de resultes de les obres de la línia 9 del metro. I també ho han pogut fer els propietaris de 2 comerços tocats econòmicament.
22: El mes que ve fent vacances, ja estava tot parlat amb els treballadors per fer vacances. I clar, ara treballem 2 setmanes a les cases i tornem a trencar per vacances. Això, bueno, clar, ha tocat un mes econòmicament complicat.
0: Demà el govern té previst anunciar ajudes per a aquests comerços. Espanya és campiona del món de futbol amb gol del davanter centre del Barça.
23: Buscant la centrada, Pedro Porro, molt passada al segon pal, la rematada, queda solta, la rematada, gol, gol, gol!
0: És la narració del Flaqui aquí a Ser Catalunya del gol de Ferran Torres, un partit que va elevar encara més a un altre jugador del Barça, el català Pau Cubarsí, central que va ser guardonat el millor jugador jove del torneig. I pel que fa al temps, la calor no cessa. Les temperatures fa un mes que no baixen dels 24 graus al centre de Barcelona en cap moment del dia, segons dades de l'estació del Meteocat situada al barri del Raval. I és que Núria Saró, meteoròloga de la SER, a Lleida, encara són pitjors les temperatures. Bona tarda.
24: Hola, molt bona tarda. Les temperatures van pujant i avui es podran fregar els 40 graus a Ponent. Temperatures que demà seran més altes, les màximes i la calor serà més intensa. Aquesta pròxima nit serà difícil dormir. Tenim per davant una nit tropical que no es baixarà dels 20 graus en molts termòmetres de Catalunya. Inclús la nit serà tòrrida en alguns punts de la costa. Pel que fa a aquesta tarda, tindrem alguns núvols d'evolució al Pirineu que poden deixar alguna gotellada i també tindrem alguns núvols d'evolució al prelitoral i aquí podem tindre alguna tempesta que pot anar inclús acompanyada de calamarsa i de ratxes molt fortes de vent. La calitja seguirà present al llarg de les pròximes jornades, anirà en augment de sud a nord al llarg dels pròxims dies.
0: Escolteu l'Hora 14 de Ser Catalunya amb en Pol Llergo al control sonor. Ara són les 2:08 de la tarda.
2: A la cadena Ser i Ser Catalunya, Hora 14, amb Ferran Dalmau.
7: Comparec davant de vostès per informar-vos del canvi que avui faig efectiu en el govern. Es tracta del relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió.
0: Bona tarda. És el primer canvi al govern de Salvador Illa. El president ha nomenat un nou conseller de Drets Socials després que Mònica Martínez Bravo li hagi demanat marxar per motius personals. L'elegit és Raúl Moreno, que ja era l'actual número 2 de la conselleria. És la primera vegada que un educador social ocuparà aquest càrrec. I és un canvi, Laura Pons, redactora de Política, que obeeix a unes circumstàncies puntuals. Per tant, no ho podem llegir com una crisi de govern, Laura.
25: És el primer canvi, el primer relleu en el si del govern i arriba a l'equador del mandat. Parlem d'un canvi que Illa ha executat per motius personals, perquè la mateixa consellera li va demanar i el president, que ho ha portat amb moltíssima discreció, ha decidit efectuar el canvi avui. Demà mateix, el nou conseller, Raúl Moreno, ja participarà a la nova reunió de l'executiu. Illa assegura que la seva feina seguirà la mateixa línia que la de la consellera Martínez Bravo.
7: Amb aquest relleu donem continuïtat, Bravo, i consolidem el desplegament de grans fites assolides, com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència.
25: Del Palau de la Generalitat en surt un perfil tècnic i n'entra una persona que porta moltíssims anys vinculat a la maquinària del partit. Ara guanya pes la idea que durant l'últim trimestre de l'any hi pugui haver més canvis en el si del govern pensant en un nou cicle electoral.
0: I no és un relleu menor perquè la fins ara consellera Martínez Bravo ha estat la responsable de refundar la DGAIA després dels casos d'abusos a menors i de la mala gestió de les ajudes. És el major llegat que deixa una consellera que ha engegat també diverses reformes ambicioses que ara Oriol Soler estan a mig camí. Bona tarda.
1: Sí, una refundació de la DGAIA que per un sector dels treballadors ha estat vista més com un canvi de nom que no com un canvi de paradigma.
3: Suprimir la DGAIA i crear una nova direcció general...
1: Perquè el sistema de protecció a la infància continua tensionat per l'augment de casos, però també per les males condicions dels educadors que treballen a les empreses subcontractades. Martínez Bravo pot presumir, això sí, d'haver acabat amb els pagaments indeguts i de posar ordre a les prestacions socials on s'ha treballat els últims anys per automatitzar processos i reduir llistes d'espera, sobretot en dependència i gent gran. També de reforçar els EAIA, que són els equips municipals de prevenció i seguiment que són clau per anticipar casos greus de desemparament infantil i que treballen amb el dia a dia de famílies i infants. La ja exconsellera també deixa alguns assumptes pendents.
3: És cert, i ho hem reconegut des del govern moltes vegades, que tenim un estat del benestar no ben dimensionat per la Catalunya d'avui.
1: Mesures ambicioses que encara no s'han materialitzat, com és l'equiparació salarial al sector social entre treballadors públics i privats i la gestió de l'ingrés mínim vital des de Catalunya que s'espera que comenci a l'octubre. Martínez Bravo tenia un perfil tècnic amb una gran trajectòria acadèmica i venia de bregar-se com a càrrec tècnic a Madrid al Ministeri d'Inclusió. Durant aquests anys de consellera ha estat vivint entre Barcelona i la capital espanyola on hi té la família i assegura que deixa el càrrec per motius personals.
0: I el que fins ara era la segona espasa de la conselleria, Raúl Moreno, passa ara a ser el màxim responsable de les polítiques socials del govern. Agafa el càrrec en un moment amb gairebé 7.000 persones dormint al carrer a Catalunya, just després de la regularització extraordinària de migrants, disculpin, que ha fet l'estat espanyol, i amb una població més envellida que mai, fet que també tensiona el sistema de dependència. Uri, qui és aquest nou conseller que haurà de fer front a tots aquests reptes?
1: Doncs és, sobretot, un home vinculat als drets socials i també un home de partit. Raúl Moreno comença la seva carrera política lligat a la seva ciutat, Santa Coloma de Gramenet, on va ser regidor durant 13 anys, sempre vinculat a les polítiques socials i arribant a tinent d'alcalde d'un dels feus socialistes de l'àrea metropolitana de Barcelona. El 2015 va fer el salt al Parlament, on des de l'oposició va fiscalitzar les polítiques socials dels consellers d'Esquerra i Junts durant els governs del procés. I ara, sobre la taula, hi té grans reptes de país.
4: El fenomen del sensellarisme és un fenomen que s'ha incrementat de manera molt important en els darrers anys, fruit també de la crisi de l'habitatge.
1: L'augment de persones sense llar per la crisi de l'habitatge, els serveis socials desbordats i un sistema de dependència que no està dimensionat per l'envelliment del país seran els principals reptes del nou conseller, a qui no es pot negar el vincle amb el món social, que sempre ha estat un dels eixos de la seva carrera política, ja que l'altre ha estat el PSC. Moreno és un socialista de pedra picada, milita al partit des de fa 30 anys, va entrar a les joventuts quan en tenia només 18 i ja va formar part de les executives del PSC de Maragall i Montilla, una carrera similar a la que han tingut altres membres del govern, com Salvador Illa o Alicia Romero, amb qui ara s'asseurà a la taula del Consell Executiu.
0: I amb tot, l'executiu de Salvador Illa ja està preparant i està pensant en els nous pressupostos per l'any que ve, els del 2027. I això tot i que fa res que ha aconseguit aprovar els d'aquest any i que el propi govern ja ha donat a entendre que segurament aquest projecte, aquest inici dels pressupostos del 2027 no servirà gaire de res, perquè el més probable és que no s'aprovin. Vaja, ara bé, l'executiu, Laura Pons, ho intentarà.
25: Això és el que va dir Salvador Illa fa tot just una setmana.
5: No me cierro a nada, pero esos pressupostos es verdad que hay que desarrollar y es verdad que me dan un margen amplio que con esos presupuestos podemos gestionar el 27 y si conviene también el 28. Es decir, me dan, para decirlo claro, recorrido para toda la legislatura, pero no me cierro a nada, ya veremos, ¿no?
25: Avui el DOC, el Diari Oficial de la Generalitat, publica l'ordre perquè tots els departaments comencin a preparar els comptes de l'any que ve. Tenen fins al 10 de setembre per presentar esmenes a l'avantprojecte i abans del 23 d'octubre haurien de reflectir-se la majoria de les variables. L'elaboració d'aquests comptes no implica que s'aprovin. De fet, tant el govern com els socis, Esquerra i els Comuns, ja assumeixen que Illa esgotarà la legislatura amb només uns comptes, els que va aprovar ara fa un mes amb el suport dels de Junqueras i Jessica Albiach.
0: Hora 14:14 minuts. De seguida abordem dues tragèdies més que han passat en una piscina i en una platja.
2: Cadena SER.
6: Anar de festival, llegir un llibre amb tota la calma, recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
9: Com la resta de l'any, us esperem els caps de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
6: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons. Dissabtes i diumenges a partir de la una a la Cadena SER i SER Catalunya.
2: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: pensar en tu.
1: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
2: 2:16 de la tarda, en les darreres hores, dues persones més han perdut la vida a Catalunya ofegades. El primer, un nen de 6 anys, a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme. És la 7ª víctima mortal a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Èlia Pijuan.
3: El telèfon d'emergències mèdiques va rebre l'avís pocs minuts abans de la tarda. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar el sistema d'emergències mèdiques, un equip d'òlegs, els Mossos d'Esquadra i la policia local. Durant la campanya de bany del 2025, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, hi va haver 4 ofegaments mortals a les piscines catalanes. Aquest any, en només un mes, n'hi ha hagut 7.
2: I l'altre cas és un home de 76 anys, francès, que ha mort ofegat en una platja de Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà.
3: L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre pocs minuts després de 6:45 del vespre, alertant que un banyista s'havia desmaiat mentre es banyava. Els socorristes el van treure de l'aigua i, tot i que el sistema d'emergències mèdiques va fer-li maniobres de reanimació, no li van poder salvar la vida. En el moment de l'incident hi havia servei de vigilància i bandera groga. Ja són 12 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.
2: Recordareu que ja vam començar l'estiu precisament amb el cas de 3 menors d'edat ofegats a la platja de la Rabassada, a Tarragona. Des de llavors, la Guàrdia Urbana d'aquest municipi està vigilant les zones perilloses de bany amb drons per evitar que un cas així pugui tornar a passar. Ja han denunciat a 2 persones utilitzant aquest mètode que estaven incomplint algunes de les normatives. Eva Hidalgo.
4: Des del passat dia 6, gràcies al dron, s'ha denunciat una persona per salt a l'aigua des de les roques a la zona del Fortí de la Reina i una altra denúncia per no fer cas de les advertències dels agents. Les multes han estat de 100 i de 500 euros, respectivament. Des de Protecció Civil, des de la Generalitat, el seu subdirector, Joan Ramon Cabello, fa una crida a la prudència.
5: Que es banyin en llocs que estiguin habilitats per banyar-se. Evidentment, doncs, a la costa doncs, ens referim a les platges i, si pot ser, doncs, en una zona vigilada i, si pot ser, en un horari en el que hi hagi vigilant per evitar justament situacions com aquesta. Evidentment, també respectar la senyalització.
4: La unitat de drons treballa de manera coordinada amb la unitat de vigilància de platges, que patrulla diàriament. Permeten aquests aparells ampliar la cobertura, detectar conductes de risc i actuar molt més ràpid.
1: Hora 14.
2: 2:18 de la tarda, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 al Putxet han començat a tornar aquest dilluns als seus domicilis i negocis.
6: Hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar.
2: El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat el restaurant Sant Gervasi, després que els tècnics municipals n'hagin certificat l'habitabilitat. El seu propietari, que ha hagut de fer ERTOs temporals als treballadors per després de veure's obligat a tancar el restaurant, assegura que demà mateix tornaran a l'activitat. Oriol.
7: Miquel Santamarta, restaurador, que avui ha pogut recuperar el seu local, assegura que l'espai on treballa no ha patit danys que impedeixin l'activitat. Durant avui dilluns s'ha dedicat a revisar els aliments que s'han pogut fer malbé, netejar neveres i comprar els productes necessaris per tal de tornar a obrir.
6: Complicat perquè el mes que ve fem vacances, ja estava tot parlat amb els treballadors per fer vacances. Per vacances, clar, ha tocat un mes econòmicament complicat.
7: Aquest dilluns poden tornar els residents i els comerciants de 2 dels 8 edificis afectats, mentre continuen les actuacions i les comprovacions tècniques a la resta de finques, i alguns veïns, com la Teresa, se'ls està fent llarga aquesta espera.
8: M'han donat a l'hotel aquí, el Sant Gervasi. Està bé, però jo vull tornar a casa. No és això, no estic de vacances aquí.
7: Aquesta veïna que ha explicat també que està podent entrar puntualment a casa seva acompanyada dels tècnics per recollir part de les seves pertinences.
2: Aquest matí, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha passat pels micròfons d'aquesta ràdio i ha responsabilitzat, atenció, Junts per Catalunya, de l'auge d'Aliança Catalana.
9: Intentarem convèncer a Junts que el millor que pot fer és ser útil, perquè quan no ets útil, quan mai ets útil, doncs llavors pot arribar a passar que alguns dels teus votants acabin votant a qualsevol inútil.
2: Són les declaracions lapidàries d'Oriol Junqueras en una entrevista a l'Aquí Catalunya. Junqueras pressionava els de Puigdemont perquè els seus 7 diputats a Madrid votin a favor del nou sistema de finançament. Laura Pons.
0: Diu Junqueras que Junts ha decidit no ser útil en moltes qüestions i davant l'absència de la seva utilitat posa les coses més fàcils a la formació de Sílvia Orriols.
9: Només s'entén en la mesura en què Junts doncs, ha decidit no ser útil en moltes qüestions i, per tant, els hi aplana el camí, diguem-ne.
0: És un dels tards que Junqueras ha llançat als de Puigdemont, que ja han dit que el nou sistema de finançament pactat entre republicans i socialistes perpetua el cafè per a tothom. En l'entrevista, Junqueras també ha insinuat que els nous pressupostos de Pedro Sánchez seran l'avançala d'una convocatòria electoral.
9: I, per tant, hem d'estar preparats perquè només sigui una campanya publicitària. Bueno, doncs si el PSOE fa una campanya publicitària, doncs evidenciem-ho. Si van de farol, doncs, escolta, veiem l'aposta.
0: I preguntat sobre si Rufián serà el candidat d'Esquerra a les properes generals...
9: Per meva, sí. Per meva, sens dubte.
0: Això sí, no ha donat detalls de les condicions que ha posat el portaveu d'Esquerra al Congrés per ser candidat, ni ha explicitat si s'han reunit per parlar-ne.
2: De seguida abordem un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona que ens indica que cada vegada tenim supermercats més a prop i això influeix directament en la nostra dieta, però no precisament cap a millor.
10: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte. Ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
12: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
13: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
2: Adrià Rodríguez, director de l'informe Entre el camp i la taula i investigador de l'IDRA. Què tal? Bona tarda.
14: Què tal? Bona tarda. Gràcies per convidar-me.
2: En aquest informe heu constatat que la concentració de supermercats augmenta molt el consum d'ultraprocessats. Com heu arribat a aquesta conclusió?
14: Sí, quan pensem en el consum alimentari tendim a pensar que és fruit d'una espontaneïtat o d'una lliure elecció dels consumidors, i el que veiem és que el consum alimentari i les compres que fem tenen forts determinants de context social i econòmic, sobretot. Aquests tres determinants són, en primer lloc, l'oferta, és a dir, quins establiments i quin tipus d'establiments té la gent a prop de casa. Si té una gran densitat de supermercats, tendirà a fer, òbviament, la compra al supermercat. Si té una gran densitat de botiga i comerç de barri, doncs la faran aquests establiments. És tan senzill com això. El segon element és l'assequibilitat. Si hi ha certs productes, com són els ultraprocessats, que estan artificialment abaratits gràcies a un enorme volum de subvencions públiques que van a parar en els productors d'aquestes mercaderies, d'aquests ultraprocessats, doncs això abarata el preu. Si es pogués redirigir les subvencions i el suport públic i la fiscalitat cap a producte fresc i saludable, doncs això permetria una major assequibilitat d'aquest tipus de producte. I el tercer element, que és un determinant del consum molt fort, és la disponibilitat de temps. La gent té molt poc temps després de sortir de feina, per la casa, fer la compra, cuinar, elaborar menjar, rentar plats, etc.
2: Hi ha una conclusió de l'informe que resulta especialment significativa amb com estan els preus de l'habitatge ara mateix, que és que feu una vinculació entre l'alt cost de l'habitatge i la repercussió que això té en la nostra alimentació per la via de que, com que gastem molts diners en pagar l'habitatge, entenc que tenim menys diners per anar a una millor alimentació i a vegades entenc que els ultraprocessats són la solució fàcil i barata.
14: Exacte, és així. Hi ha uns vasos comunicants a Catalunya. Les famílies destinen el 16% del pressupost familiar a alimentació. l'especulació amb l'habitatge i el preu del lloguer té un impacte directe, òbviament, en el pressupost de les famílies, i per tant també les famílies doncs, es mouen a un tipus de productes molt menys saludables, com són, per exemple, els ultraprocessats o la carn també de baixa qualitat.
2: Adrià Rodríguez, director d'aquest informe i investigador de l'IDRA, moltes gràcies per atendre'ns.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Precisament, sobre habitatge, el mes de maig a Catalunya es van firmar més de 7.500 hipoteques. És un 9,3% més que el mateix període de l'any passat i una de les xifres més altes en un mes de maig des de després de l'esclat de la bombolla immobiliària. Com que els preus dels pisos pugen, també puja la quantitat mitjana de diners d'aquestes hipoteques, que està també en xifres rècord. Pol Valero.
15: La hipoteca mitjana supera els 200.000 euros. És gairebé un 12% més que fa just un any, un augment provocat per l'escalada de preus del mercat de compravenda de pisos. On més es nota és a la demarcació de Barcelona, amb un préstec mitjà per operació que ha estat de més de 220.000 euros. Malgrat la pujada en la signatura d'hipoteques, aquestes 7.500 firmades al maig encara queden lluny de les d'abans de la crisi, per exemple, el 2005 o el 2006, quan al maig se'n van firmar més de 20.000.
2: Els Mossos continuen investigant la mort violenta d'una dona a Soses, de 75 anys, mentre passejava el gos per un camí. La policia intenta trobar l'autor del crim. Mercè Marca.
16: El cadàver de la Dolors Agustí va ser trobat mort amb signes violents, amb diversos cops i, segons algunes fonts, alguns talls al cos dissabte a la nit en un panissar al costat del camí de la Valleta de Sisó, a la zona oest de Soses, a uns 200 metres del nucli urbà. La determinació del mecanisme que li va causar la mort està pendent del resultat de l'autòpsia que els forenses remetran al jutjat encarregat de coordinar les indagacions dels Mossos. L'autor del crim va atacar la Dolors de Cal Agustí al costat del panissar quan aquesta es trobava passejant amb el seu gos, un animal de raça petita, que va tornar al poble i aquest va ser el primer detonant per buscar-la i posteriorment localitzar-la, una de les primeres pistes sobre el crim. De moment encara no hi ha cap persona detinguda per aquest homicidi.
2: I mentrestant a Barcelona els Mossos treuen pit d'haver reduït un 11% la criminalitat a la ciutat. Ara bé, els homicidis han augmentat, passant de 5 a 9, si comparem les dades dels primers 6 mesos de l'any passat amb les d'aquest primer mig any. Carles Couso.
17: Durant els 6 primers mesos de l'any hi ha hagut un descens general dels delictes a Barcelona. De fet, hi ha un 12% menys de delictes que ara fa una dècada. Llavors, la seguretat, a diferència d'ara, era la sisena preocupació dels barcelonins. Els incidents relacionats amb armes blanques han caigut un 20%, també ho han fet un 9% les agressions sexuals, tot i que les que es produeixen en l'àmbit de la llar van a més. En relació amb els delictes relacionats amb la multireincidència, han seguit disminuint durant els primers 6 mesos de 2026. En aquesta mateixa línia, els robatoris violents també han registrat una forta davallada del 30%. La nota negativa del balanç la protagonitzen els homicidis. Durant els primers 6 mesos de l'any se n'han registrat 9. En el mateix període del 2025 en van tenir lloc 5. La majoria dels d'aquest any estan vinculats amb el crim organitzat i el tràfic de drogues. També han anat a més els delictes d'odi de 98 a 161.
2: Pel que fa als incendis, a Catalunya continua activat el Pla Alfa en nivell 4, en perill extrem d'incendi, en concret a 37 municipis de 7 comarques diferents. Tot i que això

0: Encetem el llapis de memòria del Dani Mateo amb Totes Motors, dels mallorquins Antònia Font, que és un tema que forma part del repertori del seu segon disc, titulat A Rússia, publicat l'any 2001. Que, Dani, què hi fa Totes Motors al teu llapis de memòria?
1: Bueno, és que em vau demanar cançons i grups que hagin estat importants a la meva vida, i és que Antònia Font, jo et diria directament que és el meu grup preferit de la història de la música.
0: Hòstia, sí, comencem.
1: M'agraden molt, però molt.
0: Fortíssims, eh?
1: Però molt, molt, molt. No sé per què connecto d'una manera brutal amb aquesta gent i amb les seves lletres. I és que les lletres... És que les lletres són tan espectaculars.
0: I tan surres, també.
1: I tan surrealistes i tan divertides i... Joan Miquel Oliver... És un poeta. És mos gastronomíem.
0: Sí.
1: Vull dir, tu havies sentit això alguna vegada?
0: Que ens menjàvem, vamos, no?
1: Que ens menjàvem, no? Mos gastronomíem. No sé, connecto... imagino que hi ha molta gent que diu... Però aquesta tonteria... I ho treu, no? Però jo vaig sentir aquesta cançó. Aquesta cançó en concret va ser la que em va fer enamorar dels Antònia Font.
0: Que això és 2001.
1: Això és 2001, jo estava fent... era l'època que estava... Que jo començava... Estava fent el trànsit i m'avorria molt. Però molt. Però molt és molt, molt. No sé, jo he descobert una nova dimensió de l'avorriment. Perquè, clar, jo connectava d'una hora a l'altra. I jo estava... No estava a una redacció de ràdio ni res. Jo estava sol al centre d'operacions d'autopistes.
0: Mirant cotxes passar, eh?
1: Mirant... mirant pantalles amb cotxes i jo allà sol, sol com un mussol. I només tenia la ràdio. I escoltava la ràdio i de sobte sona això i vaig dir... Buah!
0: Totes motors.
1: Tots els motors. Buah! I vaig flipar. I llavors vaig començar a buscar-ho tot d'aquesta gent.
0: Que, Dani, aquesta època que feies el trànsit, si no m'equivoco, és a Ona Catalana.
1: Era Ona Catalana.
0: Amb el mestre Cuní.
1: Total. Però, escolta'm, era Ona Catalana, però no era Ona Catalana. Era un acord que tenia Ona Catalana amb Autopistes, vale. Amb Acesa, es deia.
0: Hòstia.
1: Aleshores, no? I tu connectaves, però amb diferents emissores. Jo també connectava amb la SER, connectava amb RAC1, connectava amb totes.
0: Vale, o sigui, tu eres com una centraleta, no? Com l'agència EFE del trànsit.
1: Com la Cèlia Quintana. Saps la Cèlia Quintana, mite i llegenda del trànsit?
0: Clar, connectaven amb tu de diferents ràdios i tu explicaves com anava la cosa.
1: Efectivament. Llavors, clar, per mi la Cèlia Quintana era pues, com la Rosalia per la gent que fa música. Vull dir, era la número 1. Cèlia Quintana.
0: Però tu ho feies amb en Cachondeito ja? O eres un periodista seriós
1: sí,
0: i rigorós?
1: Sí, sí. Jo feia pena. Però pena. Però molta pena, vol dir molta pena. Perquè, clar, jo començava a fer ràdio i també començava a fer gràcia. I no en sabia. I a més em posava molt nerviós, perquè com no tocava, jo feia els acudits, però a la vegada... Hi havia una part de mi que deia no ho facis. I clar, li feies un acudit al Josep Cuní pel matí.
0: Hòstia, els has de tenir posats, ben posats.
1: Molt posats, i jo, igual que et dic que vaig descobrir una nova dimensió de l'avorriment, també vaig conèixer una nova dimensió del silenci. Sí, jo no he tornat a experimentar un silenci tan espès com el que es feia després de fer-li l'acudit al Josep Cuny.
0: Però què li deies? Quin tipus d'acudit li feies?
1: Tonteries, tio. Pues jo què sé, aquí tenim més feina que el logopeda del Pocholo.
0: Va, clar, Josep Cuny, flipant.
1: No, què fas? I era graciós per la pena que feia, també.
0: I va ser aleshores que va sorgir l'oportunitat de començar a fer monòlegs?
1: Sí, sempre ho explico, perquè, clar, jo era molt amic
0: de... Sempre explica el mateix, perquè has viscut una vida, no? I aleshores t'has fet moltes entrevistes...
1: He viscut una vida,
0: i
1: no en tinc una altra, evidentment. I reconec que la història té gràcia. Perquè jo era molt amic del... Encara ho soc, del Joan Antoni Martín Piñol.
0: Hombre, un grande.
1: Mita. I molt bon escriptor i molt bona persona. I em va dir... tio, no ho facis més. És que ella estava una catalana. I em va dir, és que jo sóc aquí, jo veig les cares.
0: Jo ho passo, Dani, molt malament.
1: I ho passo molt malament per tu, perquè nosaltres ens vam fer amics sense veure'ns. Parlàvem a les connexions una mica abans i una mica després. Ell estava per allà i parlava amb mi, jo parlava amb ell, i ens explicàvem acudits de Chiquito de la Calzada. Fa que va un mono! I fèiem allò. I em va dir, tio, no ho facis a la crònica del trànsit. Vine, perquè estem fent monòlegs a Barcelona i a tu se't donaria bé. I jo el primer monòleg el vaig escriure entre crònica i crònica del trànsit.
0: Ah, mira, allà mirant l'autopista, no la P7.
1: Mirant l'autopista, mirant del mar Sonyer. I allà vaig fer el primer monòleg i fixa't, uau, la vida com és.
0: Clar, estem parlant d'una època on els monòlegs en aquest país era un descampat per edificar. Vull dir, tu ets la primera generació, hi havia alguna cosa del Club de la Comèdia, però res. Quins referents tenies tu per dir, va, vaig escriure un monòleg?
1: Bueno, el Rubianes.
0: Clar,
1: sí, sí, el Pepe Rubianes, els monòlegs de l'Andreu, quan feia La Cosa Nostra. Bueno, Capri. Capri va ser també una gran influència perquè els meus pares eren molt fans del Capri. I teníem els discos, aquells discos petitets a casa. I també jo, com bon una mica, no? El tema aquest de Stendhal. Però Stendhal de la comèdia, del riure. I jo quan vaig escoltar allò vaig dir, hòstia, que guapo això, de parlar i que la gent rigui. I també va ser una gran influència. I després ja vaig conèixer monòlegs americans, em vaig posar a buscar, pues, Seinfeld, jo què sé, monologuistes americans, i després aquí va començar la Paramount Comedy.
0: Clar, que aquí és on...
1: Que la Paramount Comedy va ser un abans i un després, perquè, de fet, eren ells els que organitzaven els monòlegs a la Cova del Drac, que era on ens reuníem, aquesta colla de delinqüents. I vaig començar a veure, pues, a tota la gent de Laura Chanante, la gent de Nuevos Cómicos, vaig veure el Ricardo Castella, vaig veure l'Ernesto Sevilla, vaig veure allò i vaig dir, uau!
0: Clar, és que us veu ajuntar una bona trupe allà. Ara ho deies, no, Ernesto?
1: Bueno, però jo era espectador, eh? Sí, però clar, jo en aquell moment no els coneixia, personalment. I jo vaig veure i vaig dir, hòstia, vull estar aquí, vull estar amb ells. I vaig començar per això, a escriure, anar allà totes les setmanes, i llavors em van comprar un monòleg, perquè al principi tu enviaves el monòleg, t'ajudaven a reescriure'l, que això era molt guai, perquè a diferència del Club de la Comèdia, Paramount Comedy es va plantejar com una escola de monologuistes. I hi havia gent que, evidentment, en sabien més que tu, com el Ricardo Castella, que era l'encarregat de corregir els textos, i t'ajudaven. Tu enviaves el monòleg i et deien, està bé, però mira, aquí este remate yo lo pondría adelante, no sé què, tal qual. I era molt xulo. I em van comprar un monòleg, que jo penso que ha sigut l'alegria més gran de la meva vida. Home, no tinc fills, però si hagués tingut un fill, seguiria sent la primera.
0: Això ja ho veurem, ja ho veurem, això.
1: No, és que va ser una alegria descomunal, perquè no m'ho esperava.
0: Però, a més, t'he llegit dir que tu, al principi, fent monòlegs, eres molt dolent, dolentíssim.
1: Bueno, sí.
0: Però a quins nivells de dolent estem parlant?
1: No, jo què sé. A veure, dolent.
0: Això ho has dit tu, eh? No,
1: dolent jo... estàndard, diguéssim.
0: Ah, vale.
1: Qui no és dolent
0: un
1: quan
0: random
1: comença?
0: Sí,
1: un
0: sí
1: random. Però, evidentment, em fiava més del criteri de la gent que en sabia que del meu, que em deien, no fas tanta pena com creus. És a dir, tampoc em deien, uau, ets brutal. No, però m'animaven. I això és molt important, que t'animi gent que respectes quan comences.
0: I aleshores, a poc et vas assentant a la Paramount Comedy, cap més dels monòlegs, també comences a presentar La Noche Sin Tregua. Entenc que te'n vas a viure a Madrid en aquella època.
1: Exactament. O sigui, jo vaig començar fent els monòlegs, però encara feia el trànsit, evidentment, era la meva feina. I aleshores surt l'oportunitat de fer un late night. Clar, tu imagina't, no?, per una persona que estava pues que flipava amb els late nights. Jo veia pues Conan O'Brien, jo veia Jay Leno, jo veia Buenafuente com una religió. I et diuen, pues mira, hem pensat en fer un late night i que el presentis tu. Què et sembla la idea?
2: I
1: vaig dir, bueno, vaig dir on he de llepar? I cap allà que me'n vaig anar, evidentment, amb una maleta carregada de somnis.
0: Doncs va, anem cap a Madrid amb Pacto entre Caballeros del maestro Joaquín Sabina.
3: No pasaba de los 20, el mayor de los truchitos.

0: Pacto entre caballeros de Joaquín Sabina, sonant al llapis de memòria de l'humorista i comunicador Dani Mateo, que aquest tema es va publicar l'any 1987. I Dani, comptant que per tu, entre altres coses, aquesta cançó representa el descobriment de la nit, espero que no et transporti això a l'any 87, perquè tu tenies 8 anyets.
1: No. En principi era una mica jove.
0: O sigui, anem més endavant, mica... eh?
1: Era una mica jove per celebrar res con jarabe de litrona. Però, per cert, quina versió més xula.
0: Hem agafat la versió en directe.
1: Ah, vale. Sí. Perquè, clar, canvia algunes coses.
0: Clar, perquè això és del disc Hotel Dulce Hotel i està una mica descafeinada la versió gravada, com si diguéssim. Sí, se'l veu. Aquí se'l veu més canyero, més macarrilla encara.
1: Sí. Aquí se'l veu autèntic. Venia directament, de la barra americana.
0: Exacte.
1: Bueno, és que Sabina també va ser, però jo no el vaig descobrir quan vaig arribar a Madrid, però ell és veritat que ell m'havia fet una mica... El Madrid que jo tenia al cap era el Madrid de Sabina, perquè jo el Sabina el vaig descobrir a l'institut. I jo, quan vaig sentir el Sabina, doncs tu imagina't, parlava d'un món que no... dius, però què és aquest home? Què diu? De què parla, no? I a més ho explica alegrement. La sinceritat de Sabina, no? La honestitat de Sabina amb el que és l'error humà, amb el que és... No? Això és el que em va captivar. Del Sabina, la honestitat. O sigui, ell és un desastre absolut, no?, com a persona.
0: Sí, però no ho amaga, clar.
1: I no ho amaga, i t'ho explica. I a més t'ho explica amb una poesia i t'ho sap explicar d'una manera que fa que t'enamoris de l'ésser humà i dels seus defectes, també. I, clar, tu quan tens això, 16, 17 anys, necessites algú que t'expliqui el que hi ha allà fora.
0: Bueno, són aquestes cançons que fa ell, que fan olor a tabac. La cançó sí, ja fa olor a tabac.
1: Però tot.
0: Tu, quan arribes a Madrid, et trobes a aquest Madrid que t'havia pintat el Sabina?
1: Tal qual. Sí, jo quan arribo a Madrid dic, hòstia, és que és un cronista espectacular del que és Madrid, sobretot quan s'apaguen les llums. Brutal. Era aquest Madrid, home, era una mica... Era aquest Madrid descafeinat, ¿vale? Perquè eren els 2000, evidentment. No era el Madrid, mira, JC, el tècnic d'aquí, sí, de Madrid, em posa cares, perquè, clar, no era aquest Madrid. No era el Madrid que porto aquí la samarreta, que porto una samarreta que m'ha regalat el tècnic de so del Zapeando, que és un nano que té, pues, no sé, 17 anys o 18, bueno, 18, si no seria il·legal, no? Però és molt jove, però és d'Eusera, saps? I té un tatuatge aquí al braç d'una cançó de Rosendo.
0: Vale.
1: I m'ha regalat una samarreta de los kinkis de los 80. I tinc aquí, pues, imagina't, el Jaro, el Pirri, l'Antonio Florence...
0: Val. Tens gent amb una cullera.
1: El Torete, clar. Bueno, aquest Madrid no el vaig conèixer. Però el Madrid dels 2000 té l'esperit de Madrid. I l'esperit de Madrid és molt curiós, perquè aquí la gent viu fora, viu al carrer. I saps què passa? Que és una manera de sentir-se en família, perquè això també sona tòpic, però és veritat. A Madrid hi ha més gent de fora que de Madrid. I evidentment estàs sol a Madrid, molt jove i no saps què fer. I evidentment la família és la que trobes. La que trobes pels bars, la que trobes a les discoteques, a les terrasses, al carrer...
0: Que en el teu cas són aquests, no? Ernesto Sevilla, el Ricardo Castella...
1: Bueno, sí, i companys de feina. I jo sempre ho dic, a mi al principi em miraven molt raro. Molt raro. I jo ho notava. I jo pensava, és perquè sóc català.
0: I era per això o era per una altra cosa?
1: Que cabrons, és perquè sóc català. I no era per això, era per... Bueno, una mica també. Però un dia li vaig preguntar al Miguel, que era un nano andalús, y le digo, Miguel, tío, ¿por qué me mira la gente tan raro? No me hablan. Y em diu, hostia, normal, si es que te vas siempre. Y le digo, ¿pero cómo que me voy siempre? Y em diu, sí, que cuando acaba de trabajar te vas a casa. Digo, bueno, sí, claro, cuando acabo de trabajar me voy a casa. Digo, hombre, pero es que no te quedas ni a tomar una.
0: Claro.
1: Y vaig dir, ah, vale, el tema es que t'has de quedar. evidentment. I en el moment que vaig baixar a la cerveseria que hi havia a sota de la para, me'n van dir, ahora sí, bienvenido. I clar, bueno, i a més, me'n vaig prendre, diguéssim, més d'una, i allà ja em van estimar més.
0: Que, Dani, no sé com funcionava en realitat tot això de la Paramount, però almenys sí. Des de fora jo semblava un campament on us ho passava un pipa.
1: Sí, tio, sí. Era un pis d'estudiants. Era una meravella, va. Uns anys increïbles, increïbles. Ara els miro i, hòstia, quina sort. Era tan xulo, tan xulo. És que, clar, teníem tantes ganes, tanta il·lusió, i ens ho posaven tan fàcil, que va ser un petit miracle. Perquè tu habitualment arribes amb 20 anys als puestos i et diuen, i tu arribes allà i dius, ah, què puc fer, què puc fer? I et diuen, què pots fer? Cafè. Vés a fer cafè. Per la gent que està aquí, la gent que treballa. I tu ja, aquí, bueno, vés a fer fotocòpies. En canvi, allà no. Allà, la gent gran, diguéssim, grans, que tenien 40 anys, saps, els que portaven la Paramount, et deien, no, nosaltres estem aquí mirant. Tot això que vols fer, fes-ho. Endavant. Més. Què necessites? I és com, uau, en sèrio? I jo em passava allà 12 hores. Però 12 hores. Jo
0: I encantat entrava, de la vida, entenc.
1: Encantat de la vida. No arribava mai pel matí. No arribàvem pel matí... Pel que sigui. Per assuntos propios. Però, clar, també formava part de la formació. És a dir, tu havies d'anar a veure a la gent que feia monòlegs per aprendre, i no els fan pel matí, m'entens? Mm. Que, evidentment, tot forma part... És a dir, és com... Forma part de la feina. És com dir-li, jo què sé, aquí Richards, oye, Kid, que t'acuesta muy tarde, ¿no? Bueno, claro, es que tengo que ir a ver conciertos, tengo que estar allí tocando con la gente... Forma
0: el treball de camp.
1: Treball de camp. Treball de camp, que bé, exactament. Treball de camp. De camp i qui pugui. I

0: tan tard. I jo me'n recordo que amb l'Ernesto Sevilla fèiem una cosa que era, hòstia, era criminal. Era criminal i ridícula perquè tothom ho sabia. Però nosaltres, per dissimular i fer com que ja estàvem allà des de primera hora, entràvem molt ràpid per darrere i entràvem a un estudi de muntatge, i ens amagàvem allà una estona.
1: Com si portéssiu allà tot el matí, no?
0: Sí, i al cap d'una estona sortíem, buah, tot el matí aquí fent coses i tal. I era molt graciós perquè jo, a lo millor, pues, arribaves a les, això, 11 o quarts de 12, no? I anaves ràpid a l'estudi, entraves i ja estava l'Ernesto Sevilla dins, allà dret. Ai, hola. Hòsties. Però després, clar, tio, però després era una entrega total. Vull dir que quan marxava la gent, tu et quedaves. Tu et quedaves. Jo me'n recordo de moltes nits i matinades, preparant les entrevistes de Noche sin Tregua amb una amanida César del Vips, que hi havia al davant, sopant allà davant de l'ordinador. I me'n recordo del Joaquín Reyes exactament igual, i de l'Ernesto Sevilla exactament igual, i de tots.
1: Esteu, bona trupe, que estàveu allà. I avui dia, com et portes amb la nit?
0: No, a veure, tio, que tenia 20 anys, què vols? També hi ha molta
1: gent que aguanta, eh?
0: Molta llegenda, és a dir, el que passa és que jo vaig aprendre del... Ja t'ho he dit fa un moment, jo vaig aprendre del Joaquín Sabina que la gent no se la pot enganyar. El soci no se'l pot enganyar, com deia el Núñez, saps? Llavors, és millor no enganyar. I tu dir, confieso que he bebido, saps? Pues sí, clar, pues he sortit de nit, però estic... Vull dir, jo he vist coses, eh? Jo m'he quedat a, no sé, a primer o a segon de nit. Hi ha gent que és universitària i titulada, i doctorats.
1: Ernesto Sevilla, em sembla, no?
0: Hòstia, l'Ernesto és una màquina.
1: És honoris causa.
0: Honoris causa, però escolta'm, ningú, no, cap de nosaltres hem arribat a nivell de Sabina, per exemple, eh? Vull dir, com se sortia als 80 o als 90, o sigui, la ruta del bacalao. Ni comparació amb lo nostre.
1: No, jo t'ho dic més que res perquè diria que tens un bar a Malassanya compartit, no?
0: Tenia.
1: Ja no
0: tenia.
1: El tens, eh?
0: No,
1: ah, mira. Llavors t'anava a dir que feia uns còctels molt bons, me posava a Google.
0: Sí, boníssims. I també fèiem entrepans de mandonguilles, que és una cosa espectacular. I el vaig muntar, de fet, amb la Lorena Castell, que era companya meva del Ju, i de les nits. I la Lorena sortia amb un noi que es deia Edu por las noches, ja el nom t'ho està dient tot, també.
1: Home, t'ho està dient absolutament tot.
0: Mira, els quatre socis érem, atenció, la patrulla de la muerte, Edu por las noches, Lorena, jo, i l'altre soci es deia El Bocas. Mai vaig saber com es deia, en realitat. Era El Bocas.
1: Clar, és una pel·li de cine kinky, això.
0: És una pel·li de l'Eloi de la Iglesia, tal qual. I vam muntar el bar, i és increïble perquè el bar va anar increïblement bé, estava patadíssim sempre, i no vaig veure un duro, mai, ni em penso que ells. No van perdre diners, però tampoc els van guanyar. I vam estar allà 2 anys, doncs vam tenir una ONG pels borratxos de la zona, del barri.
1: Una fundació. Perquè, clar, vau fer una fundació, de còctels.
0: Fundació Hígado Perjudicado, Sin Fronteres. I llavors, Borratxos Sin Fronteres. I clar, venien els amics i era com, hombre, no nos cobraràs. I clar, tu deies, pues sí, no te voy a cobrar. Venga, que tú ya ganas mucho dinero en la tele. Bueno, vale, pues venga. Pues ja, i així era, tio. Clar. I pues clar.
1: Normal que xapéssiu, no, al final, perquè...
0: Normal que xapéssim. Però no vaig xapar, eh? Va ser un problema... perquè va ser allò de la merda de l'esquetx de la bandera dels collons.
1: Sí.
0: Sí, tio. Va ser la merda de l'esquetx de la bandera dels collons perquè van començar a amenaçar a la gent del bar, amenaçaven amb cremar-lo, venien per les tardes i els cambrers havien de tancar perquè, sí, gent xunga. I llavors jo mateix li vaig dir a la Lorena, queda't el tu, tio. Sí, queda't el tu, tia, i jo marxo perquè no, és que no m'agrada això. I em van dir, no, però tal, i vaig dir, no, sí, no, però tal, no. i es van

0: portar molt bé perquè em van tornar els diners que jo havia posat en el bar i ja està. I se'l van quedar ells i va ser una mica una merda.
1: És una puta borrada.
0: Vull dir, una puta borrada. Però és que
1: lo del gag de la bandera és allò que... Bueno, vas acabar davant dels tribunals, que es va arxivar, òbviament, però...
0: Sí, no,
1: però...
0: no tan òbviament, eh?
1: Home!
0: No tan òbviament, eh? Jo quan vaig arribar allà i vaig veure el panorama vaig dir, epa, al tanto. Però no, no, no. Al final el jutge sí que va dir... que no, aquí no hi ha...
1: És que és un gag d'un programa de televisió.
0: Jo recordo un article que criticant-ho deia Dani Mateo se acoge a Sagrado con el gag de la bandera. I se acoge a Sagrado vol dir que jo dient és que és comèdia, no? Era com dir me acojo a Sagrado. Saps quan entraves a una catedral i no et podien detenir, no?
1: Salvens.
0: Salvens?
1: Sí, és el que quan jugues a la peste alta i això, no? Quan tu et puges a sobre un banc, fas un salvens.
0: Sí, sí, sí, casa. Sí. Això és casa.
1: Són pues... generacions diferents, Dani.
0: Generacions diferents, sí. Salvens, eh?
1: Salvens. I ara ja no sé com ara... hi diuen els xavals, però salvens.
0: Bueno, ho fèieu al llatí? Quin nivell. Bueno, pues el tema era aquest, i ho deien com una crítica, i jo vaig dir, exactament, exactament, això és. Me acojo a Sagrado, exactament. Perquè a mi em va defensar una advocada que era una autèntica crac, però una crac, professora de la Universitat Complutense de tal, experta en llibertat d'expressió i creació. I ella em deia, és que això va més enllà de la llibertat d'expressió, perquè no ets tu donant la teva opinió. No, tu estàs fent creació, i la creació ha de ser encara més lliure. És a dir, si tu vols pujar a un escenari i jo què sé, saps? I fer com que t'estàs menjant un fetus... Bueno, imagina't els exemples, vale? Que no em vull fotre en un altre
1: sí.
0: problema. Però és igual el que tu hagis de fer. Si tu vols interpretar un boig, tu has de poder fer-ho. Perquè,
1: ja,
0: perquè després...
1: La
0: evidentment. I l'objectiu de qualsevol manifestació artística i cultural, em penso jo, és fer pensar la gent, replantejar-se els seus principis, les seves veritats i qüestionar-se coses. I... Per tant, si no féssim aquestes coses, no tindria sentit. Jo penso, eh?
1: Bé, jo crec que aquest fet va deixar cicatrius en tu, però també en tota la comèdia d'aquest país de cuidadito amb què et fiques, perquè ho pots passar molt malament. Vull dir,
0: home,
1: vas
0: mira,
1: pillar
0: van
1: tu
0: fer...
1: per tots, una mica.
0: Sí. No, ja et dic, no m'agrada especialment parlar del tema perquè em porta records...
1: No ho sabia, lo del bar. Pensava que estava obert, perdó.
0: Sí. No pateixis. No. Jo ja t'ho dic. El soci no se'l pot enganyar. Jo, tu preguntes, jo responc. Però em produeix un malestar físic. Físic, de tan malament com ho vaig passar, eh? Mm. Sí, va ser molt bèstia, molt bèstia. I, de fet, va ser tan bèstia, imagina't, que... Tu saps que aquell any, i jo penso que precisament pel tema del gag de la bandera, aquell any Campofrío va fer... Saps que fa aquell anunci
1: sí.
0: de no nos peguemos, no? Sempre fa aquest anunci de, por favor, no nos peguemos.
1: Compren las lonchas a un euro y no nos peguemos.
0: Compren lonchas, no nos peguemos. Compra chorizo. Bueno, i... doncs aquell any hi havia... Era un acudit sobre... O sigui, perdona, era un anunci... sobre un acudit que no es podia fer. I estava com... El tenien allà com en una mena de vitrina, vigilat i no sé què, no? Que, doncs jo he participat en anuncis de Campofrío i per aquell anunci no em van trucar.
1: Clar.
0: No em van trucar. Perquè van dir... tindrem problemes. M'entens? Jo penso que ells mateixos... I també ho entenc. Ho entenc com a marca. Van dir... No, si portem aquest tio... ens poden fer un boicot, podem tenir problemes, tal, i vull dir, van parlar del tema, però no es van atrevir a trucar-me a mi
1: per fer-ho. En fi, Dani.
0: Fixa't, així de delicat era el tema. I precisament, i això, amb això ja termino, si és així de delicat parlar d'aquest assumpte, em penso que és precisament quan més n'hem de parlar. És a dir, si hi ha aquest problema... Perquè a mi el que em fa sentir orgullós de viure aquí és que es pugui fer una cosa com aquesta. Que es pugui fer, perquè a molts llocs no es pot fer. A molts llocs, si tu toques un tema d'aquest, un tema sagrat, símbols i no sé què, et poden pelar directament.
1: Que es pot fer, sí, ara és que tinguis persones, les ganes de voler fer-ho, també t'ho dic.
0: Evidentment, no? I que dues persones que viuen o que comparteixen un territori puguin dir, per mi això és sagrat, i l'altre dir, doncs per mi no ho és. I ja està, i parlem-ho, perquè hem de conviure, no? Jo què sé, tio.
1: Sí, anem a la música, al final.
0: Anem a la música! Que... posa'm música! Home, a mi ara... m'havies dit que venia a parlar de música.
1: Bueno, però aquí tenim bona conversa. Està sonant de fons, no sé si l'has reconegut, el tema Mi amb Bobby McGee, de Janis Joplin, que és un tema pòstum que es va publicar l'any 71, mesos després que la Janis morís de sobredosi. Què hi fa el teu llapis de memòria, la Janis?
0: Que fort, eh? La Janis. Canta millor la Janis morta amiga, ja. que molta gent viva. És espectacular, tio. No sé, aquesta tia és espectacular, no? Quin regal del cel, no? Aquesta gent que marxa aviat, perquè jo penso que no és d'aquí. Aquesta tia no era d'aquí. Com es transforma, no? És que quan veus els directes d'ella, són tan brutals. O sigui, veus que està com... És com una... És com una mèdium, no és ella. O sigui, està parlant la música a través d'ella. I, és... No sé, mira, m'emociono, eh? Se'm posen els pèls, la gallina de piel.
1: Doncs fem una cosa, Dani.
0: Escoltant aquesta tia.
1: Escoltem a la Janis, va.

0: Dani, mira que aquesta cançó de les Janis arriben a fer quilòmetres pels Estats Units, però no hi ha rastre de l'únic estat que apareixeria si fes una cançó de teva vida, que seria Wyoming. Perquè aquest any compleixes 15 anys a l'Intermedio. Moltes felicitats. És una barbaritat, això, en televisió.
1: És una barbaritat, no? És una barbaritat. Sí, els meus programes tinc la impressió de que duren un mes o dècades.
0: El Periodistes Futbol Club, no? Que
1: Periodistes Futbol Club.
0: Va durar...
1: No va arribar al mes. No en tinc tants, però sí, Periodistes Futbol Club.
0: Sapeando porta 7 anys...
1: Sí, veus? No, no, Zapeando porta 12. No. Jo en porto 7.
0: Tu 7. Clar, jo parlo de tu, a mi, Zapeando.
1: Sí, sí, sí.
0: L'important
1: sí,
0: ets tu aquí avui, en aquest
1: programa. Exactament, aquí l'importa.
0: I a l'Intermedio, tu, des del 2011, doncs des del 2011, no sé si van començar abans sí, o no, però l'important és que tu portes 15
1: anys. I Juno te pierdes nada, a la ràdio també van ser, ah, no me'n recordo, però també van ser 5 o 6. I Noche sin tregua també. I després, bueno, l'Intermedio International Edition, que no, no va haver temps, o sigui, no vam tenir temps ni d'acabar de dir-ho. Va ser més llarg el nom que el que va durar el programa. Sí, sí, però molta sort. He tingut molta sort de treballar amb gent molt bona. La meva autèntica universitat ha sigut a la meva trajectòria professional. Els meus mestres han sigut els meus companys.
0: Que bonic, que això queda molt bé, eh? Això ho vas dir als Premis Zapping, quan vas rebre
1: el
0: millor presentador?
1: No.
0: Doncs pues mira que queda de premi, eh? Que
1: queda guapo, no? Sí, m'ha sortit així. I jo trobo que... Bueno, i a tu també t'haurà passat, i jo penso que és molt comú a la nostra professió aquesta de comunicador, on comences realment a aprendre, és treballant. I jo vaig començar abans... de començar la universitat, abans de començar a fer periodisme, jo ja feia un programa a la tele local de Granollers amb el germà de la meva noia, el Ramon Marc, i vam començar a fer l'imbècil allà abans. I jo sempre, durant tota la carrera, vaig estar treballant a ràdios gratis i a teatres i allà on em deixessin, no? I és el consell que li dono a tothom que es vulgui dedicar a això, que estudiar està bé i fer màsters està bé i tot el que vulgui fer està bé, però que ho compagini amb feina, treball de camp.
0: Una pràctica.
1: Treball de camp, micro, molt de micro, escriure, que et llegeixin, fotre't hòsties, dir, hòstia, quina pena... he fet avui, tot això és importantíssim i clau. A mi mai m'han preguntat quina nota vaig treure a Estructures de la Comunicació de Masses 2. Vull dir, jo de vegades, i això ho hem parlat amb el Quique Peinado, que és un somni o un malson recurrent a la nostra generació. Li passa a molta gent, bueno, a la nostra generació o a totes, perquè jo molts cops... somio que no tinc el títol, que al final no vaig treure'm la carrera de periodisme i que he de tornar per acabar de treure-me-la. I fixa't si m'ho vaig passar bé, que és un malson. No, és broma. Però que és, i em aixeco amb una angoixa i dic, ai, sí, no, que al final sí que la tinc. I això em diu el Quique. Pues a mi em passa exactament igual. Hi ha una pila de gent... amb qui he parlat li passa igual. Però la gent, a mi mai m'han preguntat si tinc el títol. I he treballat molt.
0: Doncs...
1: i mai m'han dit, a veure, ensenya-me'l. No.
0: Aquí teniu el consell que us dona el Dani Mateo. És un consell de persona que ja té una edat, però bé, això és un altre tema. És un senyor que porta 15 anys.
1: És un altre tema i potser s'acaba aquí l'entrevista.
0: No, 10 minutets ben bons. Que ara ho dèiem, 15 anys Intermedio, em consta que significa que portes 15 anys... discutint amb el Wyoming sobre Barça, Madrid, no? Cadascú defensant.
1: Bueno, i sobre política.
0: Sobretot.
1: Perquè, clar, nosaltres, al final, el que estem fent és transmetre... no posem ni una coma, a l'Intermedio. L'Intermedio té una línia editorial, l'Intermedio té uns guionistes molt bons, i nosaltres som els encarregats de transmetre l'opinió de l'Intermedio sobre la realitat. I punt. Però, evidentment, nosaltres tenim la nostra opinió, que de vegades coincideix al 100%, de vegades al 80% i de vegades al 20%. I discutim molt, i parlem molt, i penso que això és molt bo i molt saludable. I amb el Wyoming jo discuteixo moltíssim de política. Molt.
0: I bé, no? És una discussió sana?
1: Que no, sempre... No, no, no, al final has d'acabar donant-li la raó.
0: Ah, val.
1: Perquè és una persona... Que és una persona molt agressiva. No, no, no. Però, no, és un tio que clar, que té molt, és molt intel·ligent i té uns arguments brutals. I, però tot i així, jo, al principi no, però ara em defenso. I li dic, no, esto no es así, Chechu. Esto no es así, esto ha cambiado, y la vida ha cambiado. I clar, a mi em fa molta gràcia perquè allà puc ser tu, no?, amb mi. I li puc dir, tu lo que pasa es que eres muy mayor. I allà, clar, jo sóc el becari, i això està molt bé, ser un becari amb 46 anys.
0: Dir-li Chechu al Wyoming, que està molt bé.
1: Dir-li Chechu.
0: Chechu, no, com el d'Amèrico de Família, clar que sí.
1: Sí, Chechu, pero Chechu, hay toros. Però clar, el Wyoming t'ho demana. Em diu, no, a mi és Chechu, eh? Però si ell és molt de barri. Si ell és de la Prospe i li surt al barri, però molt. Tu has vist com es vesteix quan no està fent el programa?
0: No, la veritat és que no he vist el Chechu.
1: Tu has vist les pintes que porta? Pues bueno, ell és un cantant de rock frustrat, en realitat. Ell no volia ser presentador ni polles. Ell volia estar amb la guitarra. Mira, molts cops m'ho ha dit que ell estava a ell va començar... Bueno, tu imagina't el disgust que li va donar el seu pare quan va estudiar medicina i li diu al pare... El pare era de missa diària, m'entens? I el pare era de megadretes, de l'Opus i tot, eh? I el tio va estudiar medicina i li diu al pare, mira, como eres así, como eres un gualtrapa, vete un tiempo a Ámsterdam, anda, vete a Ámsterdam. Ámsterdam, als 70.
0: No hace falta, dices nada más.
1: Molt bona idea, no?, del pare. Li diu, venga, vete... Bueno, em penso que li va dir, vete así, tómate un año sabático o uns mesos i tal, i després ja tornes i ja comences a exercir de metge. Sí, i diu ell, pues me voy a ir a Ámsterdam, suposo que hay allí muy buenos médicos.
0: Hay muy buena homeopatía a Ámsterdam.
1: Sí, exactament. Exactament, i tenen ahí un herbolario. Bueno, total, que arriba i diu, hòstia, jo quan jo vaig baixar, era Dani, era como ir a Marte. Como ir a Marte, era canviada. Tu imagina't venir de l'Espanya franquista i arribar a l'Amsterdam dels 70, i diu, jo me bajo del tren i veo a todo el mundo en un parque en pelotas, fumando petas i duchant-se allà i enrotllant-se... I va dir, però què és això, saps? I ja va, bueno, es queda allà i li torna convertit en el Frank Zappa, saps? Amb els cabells fins a la cintura, un bigoti, i li diu, mira, papa, que no voy a ser médico, que voy a ser rockero.
0: Si aquell
1: home no es va morir allà mateix, és que era immortal. I llavors va muntar el seu grup i tal. Bueno, tot això, perdona, que m'enrotllo. És perquè ell estava amb un altre que era exactament igual que ell, però més callat, que era el reverendo. Llavors eren Wyoming i el reverendo. I estaven aquí a un bar que es diu l'Aurora. I estaven allà fent una meravella, per cert. Si podeu buscar un disc que té la portada groga i que es diu Wyoming i el reverendo, que és una gravació en directe des de l'Aurora. Estan en estat de gràcia. Busqueu allò, perquè és molt divertit, però molt divertit, molt, molt, molt. I era brutal. I ell em diu sempre, i jo seguiria allí. Però com que seguiries allí? I diu, sí, jo seguiria allí, feliz. O sigui, a mi me tuvieron que arrancar de allí. Perquè em deien, no, tio, tu tienes que hacer tele. Que li deien, que la está haciendo Ramoncín. Com argument. Hombre, si la hace Ramoncín, tendrás que hacerla tú. Que nunca he entendido ese argumento, la verdad. Pues bueno, tots, venga, ya tele, que tú eres muy bueno, ya tele. I al final el van arrossegar a la tele. Però
0: la raó tenien, eh?
1: Tenien tota la raó, però ell, el que volia ser, era músic. I
0: doncs,
1: rockero.
0: Al llapis de memòria del Dani Mateo no hi hem trobat el Wyoming amb el reverendo, però en canvi sí que hem trobat a Glenn Medeiros amb el Nothing Gonna Change My Love For You.

0: llapis de memòria del comunicador i humorista Dani Mateo, també hi hem trobat el Nothing Gonna Change My Love For You del cantautor nord-americà Glenn Medeiros, que bé, això de cantautor ho haurien de posar entre
1: cantautor,
0: cometes.
1: Cantautor, eh?
0: Ho haurien de posar entre cometes perquè és el que diu al seu perfil, perquè aquesta cançó no la va compondre ell, sinó que la va compondre un altre senyor i de fet la va cantar abans una altra música, es deia George Benson, però també és veritat, Dani, que això no és res comparat amb l'ofici actual del bo d'Anglès Medeiros, que no sé si el coneixes.
1: No.
0: Aquest senyor ha penjat la guitarra i ara és el director d'una escola catòlica només per nois de Honolulu.
1: Què? Hòstia, quina marcianada més guapa!
0: Aquest és Glenn Medeiros, ara.
1: Glenn Medeiros, de cantautor a
0: trampista, no? Seria directament.
1: Professor trampista. Tramperos de Connecticut.
0: Per pues, què reies tant mentre sonava a Glenn
1: Medeiros?
0: Hòstia,
1: perquè fa riure, no? I és que estava recordant el videoclip. Estava recordant el videoclip allà per una platja. Sembla un videoclip de karaoke d'aquests. Perquè jo te l'he posat perquè era la banda sonora dels primers amors. Dels amors escolars. Ai, m'he enamorat de la Laura. Avui venia tan guapa. I te posaves allà amb els Walkmans. Bueno, no sé si hi havia Walkmans.
0: Penso era mitjans dels 80, mica... això m'ho diràs tu, jo encara.
1: Sí, exacte, amb els Walkmans. I allà, ai, escrivies, Laura, t'estimo, Laura, yo te adoro, como la salsa del pomodoro.
0: Digues.
1: És que no, és que m'estan venint records. Puja el Glenn Medeiros. Puja'l
0: una mica. Canta, tu endavant,
1: Ja està, cantautor de lletres d'altres, eh? Això m'ha agradat molt, eh? Jo soy cantautor, però me lo escriben otros.
0: Però ponme tu la letra, por favor.
1: Que guapo. Pues, sí, els primers amors, no? Que guapos. També són molt intensos, eh? Sí, l'amor d'un nen de 6 anys... No s'ha de prendre a riure, eh?
0: Es passa malament, sí,
1: es passa molt malament, eh? I jo... recordo... O sigui, i suposo que li passa a molta gent. O sigui, t'enamoren amb una intensitat... Clar, suposo que com tens les peces acabades de fer, amb 6 anys, tot és més intens. I l'amor i el desamor, també. També.
0: Bé, i aquells petons, no?, o amb el teu propi braç, o amb el teu coixí per practicar.
1: Però, home, petons, no sé... Bueno, no sé la... Cuidao, no sé a quina escola anaves tu, eh?
0: Home, moment, tu anaves a l'escola de l'Albert Rivera, no?, si no m'equivoco.
1: Sí,
0: ara que em treus el tema.
1: Correcte.
0: Que sou de la mateixa Rivera. Quinta?
1: Sí, exactament, de la mateixa quinta. Tenim la mateixa edat.
0: Si anàveu a la mateixa classe.
1: No, perquè ell era del B.
0: I tu de l'A.
1: I jo de l'A. Que érem els bons.
0: Ah, jugàveu a futbol un contra l'altre, no?
1: No jugàvem a futbol, perquè a més l'Albert Rivera, el mamón, és que era el típic capità de l'equip de futbol americà, de gris, saps?
0: Val.
1: Pues, de gris seria, ell seria el Lorenzo Lamas. Vull dir, era perfecte, l'Escarós. Treia unes notes excel·lents, era molt guapo, jugava a waterpolo.
0: Vale,
1: waterpolo, i estava bueno, superfort, i vull dir, li hagués demanat de sortir jo a ell. Però jo el vaig conèixer a l'institut, eh? A l'escola no vam arribar a coincidir.
0: Que, Dani, una cosa, no sé si vius a prop dels estudis de la cadena SER a Madrid, però hauries de venir un altre dia, perquè això no es fa. Jo vaig estar allí fins a la nit fent un guió.
1: Ostres!
0: Ens l'hem enfilat, han sonat quatre cançons.
1: Ai, hòstia.
0: Un altre dilluns, quan sigui el Sant de l'Amparo, o quan sigui, torna, sisplau, que jo vull acabar el meu guió. Tinc moltes preguntes de la teva infància. Sé que tenies una àvia o tens una àvia a qui no pots fer riure mai. Tinc molta informació per aquí de la que hem de parlar. Compromete't ara en antena que tornaràs a venir un dilluns o un dijous.
1: Vinga, vale, sí, tornaré.
0: D'aquesta temporada,
1: Tornaré, ciutadans de Catalunya, tornaré. Però us estimo tant, que ho sàpigues, Jordi, que he dormit... No, jo visc molt lluny de Madrid, jo visc a la muntanya.
0: Ah, mira'l.
1: I a la muntanya, com la Heidi. A mi em desperten els ocellets. I sóc molt feliç a la muntanya. Però avui m'he agafat un hotel aquí, al costat de la SER, per poder arribar a l'hora.
0: Uau.
1: Per vosaltres, pel llapis de memòria.
0: Passa'ns la factura.
1: Per Catalunya i pel Glenn Medeiros. Vinga, que soni.
0: Doncs va, per tancar molt ràpid, has de triar entre dues de les teves cançons que ara et proposo i tu em dius en quina tanquem el teu llapis de memòria. Ho podem acabar amb Song Chu, de Blur, o podem acabar-ho amb Have You Ever Seen the Rain, dels Creedence Clearwater Revival.
1: Ai, ai, el papa o la mama. Ostres, què fem, JC, què fem? Blur o la... Sí? La Creedence? Vinga, la Creedence.
0: Vinga, acabem amb Creedence, pues que ja tenim una edat, home.
1: Com el gran Lebowski, la Creedence.
0: Doncs mentre va sonant de fons, deixa'm dir-te, Dani Mateo, que ha sigut un veritable plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: No, el plaer ha sigut meu.
0: No, no ha sigut meu,
1: molt,
0: ha sigut nostre.
1: Molt bé, molt bé.
0: Doncs t'esperem aviat, no cal que sigui la setmana que ve, deixa una mica que a l'hotel també vagi altra gent, i d'aquí un mes així et volem tornar a tenir aquí. I deixem també agrair als companys de la Cera Madrid que han fet possible aquesta connexió, és a dir, al Pablo Palacios i al Juan Carlos Fernández. Sí. I recordeu que la companyera del programa, l'Amparo Pérez a la producció, el Manel Saiz a la tècnica, l'Oriol Vila a la web i un servidor, us esperem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i us quedeu amb aquest tamasso de Blur.
1: Espera, espera, para,
0: digues,
1: para,
0: digues, digues, digues, digues.
1: Para, Jordi, que al final, evidentment, clar, és que m'ha dit, li dic, JT, qual ponemos? I em fa, la 2... La 2, i clar, jo he pensat, la Creedence. No, no, Song Number 2 de... Ah, vale, vale, no ho havia entès. De Blur. Vale, pues amb la de Blur.
0: També t'he de dir una cosa, el nostre tècnic ja havia posat la de Blur, el Manel Saiz.
1: Sí, sí.
0: No sé, hi ha hagut aquí una connexió entre tècnics que tu i jo no teníem res a veure.
1: Hosti, el Manel, em penso que el conec,
0: home,
1: també.
0: Home, i tant que el coneixes, d'Ona Catalana.
1: Hòstia, Manel! Però què fas, guapo? Oi, perdona, va. Bueno, tornaré només a...
0: Torna.
1: I més he de tornar i aniré a Barcelona per fer-li una abraçada al Manel.
0: Val, també. Mira, quan vinguis a Barcelona, et passes per aquí i ara tanquem amb Song Chu i tanquem ja perquè Carles Francino està aquí escalfant a la banda i comença la ventana. Ai, un petó ben gran, Dani.
1: Una abraçada per tots. Vull passar molt bé. Adéu, guapo.
2: Amb Jordi Manel.
3: Killer de Eibar, es Oyarzabal que coge carrera, pierna izquierda, le pega, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, viene Pedro Porro que la toca para Dani Olmo, Dani Olmo para Pedro Porro, mételo, mételo, le pega, gal, gal, gal,
4: todo preparado en la Plaza de Cibeles en Madrid para recibir a los campeones del mundo. Ahora mismo los jugadores descansan en el hotel de Plaza España antes de las dos recepciones en Zarzuela y Moncloa. En Cibeles ya se empieza a acumular la gente para celebrar la segunda estrella. Allí está Yago de Vega, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde esta plaza de Cibeles, donde se están ultimando los preparativos para recibir a los campeones del mundo. Últimas pruebas de sonido de las bandas que van a amenizar la llegada de los campeones del mundo esta tarde. Arde Bogotá, Viva Suecia, Lola Índigo, Aitana, de los mejores grupos que hay actualmente en el panorama nacional. Ya empieza a haber gente aquí en esta plaza de Cibeles. Hablamos de unas 2.000, 3.000 personas más o menos. Y recomendaciones que la gente traiga agua y que se proteja del sol, porque hace muchísimo calor en la capital de España.
4: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de visita oficial en Argel, en la capital de Argel, acaba de felicitar a la selección horas antes de recibir a los jugadores allí en Moncloa.
6: Efectivamente, en un día como hoy, de mucha alegría y de celebración en España, me permitirá que empiece por darle las gracias a la selección española, al equipo técnico, por su juego, por su esfuerzo y por la victoria, porque es una victoria, lógicamente, de todos los españoles y españolas.
4: Sánchez, que asegura que España y Argelia abren desde hoy una nueva etapa en sus relaciones diplomáticas tras la reunión que ambos países han celebrado hoy en Argel. El jefe del Ejecutivo ha comparecido ante los medios junto al presidente de la República para escenificar el fin de la crisis que se abrió en 2022 a raíz del cambio de postura sobre el Sáhara, un asunto que también han abordado en el encuentro de hoy. Guillermo Lerma, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Ha sido el presidente argelino el que ha reconocido que ha hablado con Sánchez sobre el Sáhara Occidental, aunque el jefe del Ejecutivo español no ha hecho referencia a este asunto en su intervención. Ambos han acordado seguir compartiendo puntos de vista para ayudar a los esfuerzos de Naciones Unidas para dar una solución pacífica a estas crisis conforme al derecho internacional. La visita del jefe del Ejecutivo español sirve para escenificar, ha dicho Sánchez, que se abre una nueva etapa en las relaciones entre España y Argelia.
6: Nos encontramos, creo que, en un punto de partida de una nueva etapa en todos los ámbitos de nuestra relación. Argelia es un socio clave para nosotros por su cercanía, por su triple condición árabe, magrebí y africana, por su proyección.
7: España cierra así la crisis diplomática que se abrió en 2022.
4: Gracias, Lerma. Llegamos así a las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
2: Ser Catalunya.
8: Bona tarda. El Tribunal Constitucional començarà a decidir sobre la llei d'amnistia al setembre i, segons ha avançat el diari Ara i ha confirmat la SER, el primer debat sobre la norma es farà el dia 22 de setembre, quan l'alt tribunal tractarà el recurs d'empara presentat per Jordi Turull. La data arriba després que la setmana passada el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia. El recurs del secretari general de Junts és el primer que analitzarà el Constitucional, però tots els dirigents independentistes que tenen la causa al Suprem, que és qui es nega a aplicar la norma, l'han presentat. Altres temes que ens deixa a la tarda, Junts per Catalunya critica el canvi que ha fet Salvador Illa a la Conselleria de Drets Socials. El seu portaveu, Salvador Vergés, considera que és un canvi continuista i recorda que l'actual consellera, Mònica Martínez Bravo, vivia a cavall entre Barcelona i Madrid.
9: Fins ara era el secretari general d'aquest Departament de Drets Socials i, per tant, és evident que és corresponsable també d'aquesta mala gestió. Això sí, almenys doncs, serà una persona, esperem-ho, no?, que exercirà des de Catalunya, a diferència doncs, del que havia fet la seva predecessora, la consellera Martínez Bravo.
8: I Catalunya continua rebent cada any més visitants estrangers. No paren de pujar les dades de turisme. Més de 2,3 milions de passatgers internacionals van aterrar aquí durant el mes de juny, Pol Valero.
10: Concretament, els aeroports catalans van acumular 1,64 milions de passatgers internacionals que van volar amb aerolínies low cost, un 7,4% més que l'any anterior, un creixement que contrasta amb el retrocés del 4,6% de les companyies tradicionals que no van arribar als 700.000 viatgers. En el conjunt de l'Estat, Catalunya és la segona comunitat amb més passatgers per via aèria al juny, amb una quota del 20,8%, només superada per les Illes Balears, una dècima més, 20,9. L'aeroport de Barcelona destaca com el destí principal de les companyies de baix cost a l'Estat. En canvi, queda segon en el rànquing d'aerolínies tradicionals superat per l'aeroport de Madrid.
8: Gràcies, Pol. Arribem a les 4 i 5 minuts de la tarda.
4: Comienza La Ventana con Marta Delvado y todo el equipo. Más información dentro de una hora.
11: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
12: ¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
11: Te quedas con ese chiringuito que no aparece en las guías. Con el libro que por fin acabaste. Y con esa foto que nunca subiste. Porque el verano no va de dónde estás. Va de con qué y con quién te quedas. Gracias por quedarte en Hoy por Hoy, donde encuentras todo lo que te mueve. Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. Tu verano en la SER.
13: Bienvenidos, fanáticos del misterio. Hoy arrancamos con una historia llena de giros
14: ¿En serio? ¿En mitad de la grabación? Hola, ¿de Zalando?
13: ¿Zalando? Me puede interrumpir cuando quiera.
14: ¡Qué ilusión! ¿No comprar esta mochila rebajada? Sí, sería un delito.
13: Últimos días de las rebajas de Zalando. Hasta un 70% de descuento. Solo hasta el 29 de julio.

0: La Ventana, con Marta del Vado. La Ventana.
1: Vols fer el pas cap a una mobilitat més sostenible? Amb el préstec Ecomobilitat de Creant pots. Finança el vehicle que vols. Elèctric, híbrid, híbrid endollable, fins i tot la bicicleta elèctrica. Amb condicions avantatjoses. Euríbor 12 mesos, més 2,95%. Quotes adaptades a tu i fins a 60.000 euros. Préstec Ecomobilitat. La mobilitat eco que vols amb el finançament que necessites. Consulta en les condicions a creant.ad.
2: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: El 27 de juliol a les 9 del vespre viu el directe de Joan Tena al Casino Costa Brava. El cantant i músic oferirà en acústic un repertori de versions inoblidables dels 80 i 90. Gaudeix de sopar amb amenització per 49,95 euros, pàrquing inclòs. Més informació i reserves a gccb.com. Només majors de 18 anys.
4: Escollir el nom del teu fill et va costar. Escollir els mobles per la seva habitació et costarà molt menys. Vine a les rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu. Fins a un 50%.

0: La Ventana, con Marta del Vado. La ventana siempre está abierta.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Antbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Antbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Antbank, el millor per al teu negoci.
2: Escollir el nom del teu fill et va costar. Escollir els mobles per la seva habitació et costarà molt menys. Vine a les rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu. Fins a un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
3: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes. Nosaltres ho fem possible.